Xorra del món i de birres del revés. Fes, fes, mitja vida al curro i l'altra mitja al carrer. No tinc amics al bar, però sóc col·lega del cambrer. Enmig de la boira, el far m'encega i perdo els estreps. Em doblega el puto amor, que es roma en flames, però al revés. Què més? Tinc els què més clàssics d'aquest món absurd. El rictus forçadíssim i els plaers més immuns. El coitus interruptus i la més gran de les gratituds. Tranquil en solitud, entre d'altres virtuts. El pes de les cadenes no el notes si no et mous. Si sou nous en això, no coneixeu dimarts i dijous. De vilo rítmico es puja i baixen els sous. El plan és netejar trellats de guiris a Salou. Fer quatre quartos, tirar-te els tejos, que ens prenguem un algo. Venir a buscar-te amb riejo i unes flors, clavar-me un tanto. Sóc feliç quan canto, no només quan tajo. Passar la tarda amb tu, ni que sigui fent el pájaro. Si has nascut per la forca, no tindràs por d'ofegar-te. Calibra el risc, no posis l'altra galta. Espanya és la caspa, està clar, però encara no ens han aplicat el mètode Jakarta. La vida m'afarta, tothom vol petar-ho molt fort, com una pancarta a l'Eitza allà pel 2002. Els que m'escoltaven s'han passat a l'esport. Els que m'escolten ara pensen que he perdut el nord. Em sento

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir, et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que et mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic Arnau Bellvell, you know, I come and go, m'escapo una estoneta i tot seguit torno com

amb un pentinat així com bastant de windsurfista, diguéssim, i amb una raqueteta, diguéssim, l'escoltem i ens produeix aquella alegria i aquella cosa, diguéssim.

jo no sé com evitar que dir-te adéu em faci mal. Tinc tanta por que se m'ha fet un nus al cor. Que no sé per on començar, tinc tants records dins el meu cap que se'm fa un món pensar.

0: deixeu-nos en pau. Fill de puta, això et dius mal. Si de nit plou a Baicarca, el patriarca de la llúdriga surt del cau. A mi me la pela que les barres us cridin xatau. Sou una colla de xivatos i jo sóc immuni a la grip dels gripaus. Avui entra qualsevol i li donen el vistiplau. Abans d'hòsties quan et deien
1: fes-ho en espanyol, sisplau.
0: Amb les

0: Ara per fi estem sols.
1: Canvi era la veïna, va venir un dia que passa tronco. Va dir-me, passa't i pilla't un quinto. I al final vam acabar roncos. Li vaig dir, Camila, tia...

Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir. Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: Ràdio Cubelles. Notícies.
0: Des d'aquest mes d'octubre, la Direcció General de Trànsit ha actualitzat la normativa que afecta especialment els vehicles de mobilitat personal, que són més coneguts popularment com els patinets. Per aquest motiu, la policia local ha començat informant els seus controls de trànsit de l'obligatorietat de l'ús del casc i de portar armilla reflectant il·luminació quan se circuli de nit o en males condicions de visibilitat. El sergent de la policia local, Alex Osorio, ha comentat que la regulació dels patinets era una qüestió pendent i que ara això dona més eines als agents per poder controlar la mobilitat i, sobretot, reduir els accidents d'aquesta mena de vehicles.
2: És que era una assignatura pendent. Era un vehicle que, bueno, no sabia en la categoria en la que es trobava, si era una joguina, si era un vehicle. Al final ha quedat ja bastant definit i això ens ajuda a nosaltres, pues, a saber i als mateixos usuaris i conductors què és el que poden fer i el que no poden fer. I, bueno, un dels objectius és també reduir la sinistralitat que tenia aquest tipus de vehicle.
0: En la mateixa línia s'ha expressat l'alcaldessa Rosa Fonoll, que ha defensat que les campanyes de controls que s'aniran fent al carrer a Cubelles han de servir, sobretot, per millorar la seguretat.
3: Bé, amb aquestes campanyes el que es pretén és incrementar la seguretat dels ciutadans i dels conductors de les motocicletes, dels vehicles i sobretot dels patinets i de les motos. I des de la policia local estem fent aquesta campanya per informar que han sortit les noves lleis i qui l'incompleixi ja alhora, pues, ja se l'ha de sancionar. I esperem, pues, que la ciutadania sigui conscient de que primer és la seva vida i que compleixi aquestes normatives.
0: Per la seva banda, Àlex Osorio, sergent de la policia local, ha insistit que, prèviament a les novetats d'aquest mes d'octubre, des de fa uns mesos, també és obligatori per als conductors dels patinets elèctrics tenir una assegurança i que el vehicle estigui registrat correctament.
2: La part ja una miqueta més burocràtica, que és que han d'estar registrats aquest tipus de vehicles i han de tenir una assegurança. Jo, als usuaris de patinet, jo els demano, sisplau, que estiguin l'assegurança, perquè malauradament es produeixen accidents i són de vegades greus i afecten a terceres persones. I aquestes persones, al igual que l'usuari del patinet, queda desprotegit. I l'assegurança, l'objectiu que té és que quedin totalment, bueno, protegits.

0: econòmicament i que puguin ser, bueno, que algú s'encarregui de que pues, pugui anar al metge i que es paguin les despeses que puguin haver. A part dels danys que puguin causar a elements de la via, altres vehicles, etc., però sobretot als vianants.
1: En un control que ha muntat la policia local aquest dimecres al matí, a prop de l'estació de tren, han aturat fins a 17 vehicles, en què els han informat de les novetats que han entrat en vigor des d'aquest mes d'octubre i els han revisat també la documentació. Segons els agents, han tramitat finalment en aquest control 6 denúncies, 4 d'elles per no portar el casc, una per circular per la vorera i una altra per conduir amb els auriculars posats. Les 100 cabres del ramat del Camí Ramader de Marina creuarà Cubelles aquest dissabte. La iniciativa, que reivindica les transhumàncies, travessarà pel centre de la vila en el seu camí per unir Vilanova i Cunit, les dues poblacions veïnes que, juntament amb Castellet i la Gornal, donen suport directament cap a aquest projecte. El ramat va sortir de la Bullosa, la Cerdanya, el 6 de setembre i acabarà aquest dilluns a Clariana el seu recorregut de baixada per evitar el fred de l'hivern. Segons la web del Camí Ramader de Marina, Vilanova, la Geltrú, Cunit i Castellet i la Gornal són els tres ajuntaments veïns de Cubelles que participen directament amb el projecte. El projecte Camins de Vida arriba a la seva quarta edició per reivindicar el valor del món pastorívol, el patrimoni dels camins ramaders i la connexió entre territori, cultura i sostenibilitat. El ramat transhuman està format per un centenar de cabres i va guiat pel pastor Dani Giraldo, acompanyat de voluntaris. Al llarg del camí s'organitzen diferents activitats en els municipis per on passa el ramat, amb xerrades, debats, activitats lúdiques i culturals que tenen l'objectiu de donar a conèixer la transhumància i el seu valor com a patrimoni, així com la importància també per al territori. El ramat creuarà, molt probablement, pel mig de la vila, seguint l'antic camí ral que passa, en el cas del nucli antic, pel carrer de Sant Antoni i el carrer Major. Després continua ja per les urbanitzacions en direcció cap a Cunit. L'horari del pas del ramat, però, per ara es desconeix, és poc concret, serà durant el matí, però no s'ha acabat de concretar quines seran les hores en què passarà el ramat per Cubelles. Aquest cap de setmana s'organitza a Cubelles la primera fira d'artesanes i artistes al Passeig Marítim, una fira que comptarà amb 23 parades fetes per dones artesanes i artistes i també una carpa informativa de l'Ajuntament. Obrirà portes a partir de les 10 i durant tota la jornada d'aquest dissabte 10 d'octubre les persones visitants podran conèixer les creacions de les participants i gaudir d'un programa d'activitats que inclou música en directe i un taller de crochet. La jornada inclou també un concert vermut en acústic amb Olivia Iglesias, un taller de crochet a càrrec de Carlota Morán i una actuació de música de Body and Soul amb Mònica Sabadell. La Fira d'Artesanes i Artistes ha nascut amb l'objectiu de donar més visibilitat i poder promoure el talent creatiu de les dones, dignificar els oficis artesans i fomentar la creació de xarxes de col·laboració entre artesanes i artistes. La iniciativa s'emmarca en les polítiques d'igualtat impulsades aquest 2026 pel Servei d'Informació i Atenció a les Dones, el SIAT del Garraf, amb el suport de l'Ajuntament de Cubelles. La fira tindrà continuïtat també els dies 17 i 18 d'octubre a Olivella amb una nova cita d'aquesta iniciativa. Els Castellers del Foix tornen a plaça aquest dissabte a Viladecans. Actuaran al costat d'una colla de Xile, els Castellers de Lo Prado, juntament amb els castellers locals de Viladecans i la colla jove de l'Hospitalet. Després d'un setembre amb una agenda intensa, amb el viatge que van fer a Flandes i el concurset de Quarts Amunt, els Castellers del Foix obren les actuacions d'aquest mes d'octubre amb una diada a Viladecans. Allà, a més, tornaran a actuar amb un altre representant internacional, tal com els va passar també a Flandes, on van poder actuar amb els Mannequin de Brussel·les. Ara tindran al costat una colla provinent de Xile. Es tracta dels Castellers de Lo Prado. L'associació Mirall Blau acaba d'inaugurar un nou centre de teràpies ocupacionals a Vilanova i la Geltrú que va adreçat a persones amb discapacitat intel·lectual i diversitat funcional. La directora de l'entitat és la cubellenca Susana Lozano Camacho, que ha passat recentment per Ràdio Cubelles, on ha exposat els objectius d'aquest servei concebut per oferir una atenció personalitzada i fomentar una integració plena a la comunitat. La iniciativa respon a una forta motivació personal i familiar de la mateixa cubellenca Susana Lozano.
2: Es muy vocacional, te voy a decir. Es vocacional. Yo llevo muchos años trabajando en lo que la discapacidad intelectual o diversidad funcional lleva, porque yo tengo un hijo, Gonzalo, con 17 años y tiene TEA y trastorno del desarrollo del lenguaje. Durante todos estos años que con Gonzalo te vas dando cuenta de la necesidad real que hay, pues de trabajar, de incluir, de hacer inclusión y de ir más allá con este colectivo, ¿no? Entonces, después de meditar mucho tiempo y seguir trabajando y tal, pues llegué a la conclusión de que era hora ya pues trabajar algo más personal. Algo más personal, algo más cara mirado también pues a Gonzalo, a mi hijo, y por qué no dar esa inclusión a 24 chicos más, que es lo que nosotros podemos acaparar en nuestro centro.
1: Lozano ha explicat que aquest projecte de Mirall Blau va néixer arran de la seva experiència com a mare d'un jove, que ara té 17 anys, que té trastorn de l'espectre autista i trastorn del desenvolupament del llenguatge, un fet que li ha permès constatar la falta de recursos existents per a aquest col·lectiu, sobretot un cop superada l'etapa escolar obligatòria. L'associació Mirall Blau planteja una atenció diurna en horari de 9 del matí 5 de la tarda amb l'objectiu de mantenir els usuaris actius amb dinàmiques quotidianes, com ara fer sortides al mercat i les compres per preparar els menjars, la gestió del dia a dia. També busquen activitats físiques o esportives que estiguin adaptades per afavorir la salut i la convivència i ofereixen activitats ocupacionals per evitar el sedentarisme i potenciar les capacitats individuals. El centre, situat a Vilanova, arrenca amb un màxim de 24 places, combinant places privades amb places concertades que arribaran mitjançant els serveis socials territorials del Garraf. Segons ha detallat la directora Susana Lozano, l'ingrés en el centre segueix un protocol previ en què la persona interessada passa una jornada de prova per garantir que se sent còmoda i adaptada a la dinàmica abans de formalitzar l'admissió.
2: Nosotros hacemos un protocolo que tenemos que llevar muy a rajatabla, que son todas las personas que están interesadas, tienen que venir un día a probar con nosotros cómo se sienten. Nosotros queremos que las personas que vengan se sientan a gusto, tranquilos, bien, sobre todo que vengan contentos. Están contentos y ese protocolo nos lleva pues a pasar lo que te comentaba un día con nosotros y ese y una vez que ellos deciden pues sí, oye, pues vamos a venir, pues entonces ya se empieza pues una serie de papeleos para que me entiendas, ¿no? Para poder entrar al centro, porque claro, tenemos que tener también todo controlado, ¿no?
1: Tot i que l'espai de Mirall Blau s'ha acabat establint a Vilanova i la Geltrú, Susana Lozano ha assenyalat que inicialment van presentar la proposta també a l'Ajuntament de Cubelles, ja que resideix aquí, tot i que la proposta no es va arribar a concretar. Amb tot, la responsable no descarta obrir en un futur un segon servei de teràpies ocupacionals aquí al municipi i d'aquesta manera donar resposta també a la demanda creixent que hi ha tant a Cubelles com a tot el Garraf. El govern local ha aprovat el nou projecte per desencallar les obres del Centre de Serveis per a la Gent Gran, el CEIAR. Aquestes feines es van aturar fa aproximadament 3 anys, al cap de poques setmanes de començar, per mancances tècniques i problemes amb l'empresa licitadora. El pressupost previst en el nou projecte és ara d'uns 240.000 euros per acabar aquesta reforma de la part del Centre Social Joan Roig i Piera que ocupaven l'antic espai jove i la sala d'activitats. Segons la regidora de Gent Gran, Alexandra Corbillo, un cop feta aquesta aprovació del projecte, les obres haurien de sortir a concurs tan aviat com sigui possible.
3: S'està desencallant, ja s'ha aprovat el projecte arquitectònic i ara pues, estan redactant els plecs perquè pugui sortir i desitjo que sigui abans que puguem veure allà paletes abans de final d'any. Ho desitjo, de veritat que ho desitgem tot el govern amb molta... Bueno, espero que sí.
1: L'aprovació del projecte, anomenat tècnicament modificació i actualització bàsica i d'execució per la reforma i adequació del nou centre de dia per a la gent gran, redactat per l'arquitecte Joaquín Cortés, s'ha aprovat aquest finals de setembre i, de fet, aquesta mateixa setmana d'octubre s'ha anunciat oficialment en els butlletins oficials. La regidora Alexandra Corbillo feia mesos que anava darrere de poder tancar els detalls i els tràmits amb els serveis tècnics municipals per poder desbloquejar aquestes obres. Tal com ha explicat en una entrevista a Ràdio Cubelles, el camí de l'administració, però, té uns passos que s'han de seguir amb garanties.
3: Es fa un projecte per quan estava al local d'una manera. Ara el local està amb un altre, perquè hi ha unes obres fetes. Llavors, s'ha de fer un altre projecte amb aquestes obres, aquest projecte s'ha d'aprovar, aquest projecte doncs, ha de passar totes les fases d'aprovació tècniques, totes les fases d'aprovació també a nivell de circuit de l'Ajuntament, internes, fer tots els plecs tècnics, els plecs administratius, llançar la licitació, que hi hagi un període de presentació d'ofertes, doncs, tot això ha anat passant els mesos.
1: I pel que fa al funcionament d'aquest equipament, que s'anomenarà SEIAR, que és una mena de centre de serveis destinat a la gent gran, doncs un cop estigui acabat serà l'empresa pública Sumarla, que s'encarregarà de la gestió d'aquest servei. Després que, recordem, el ple municipal va aprovar un reglament d'aquest servei amb la proposta de conveni i amb la compra d'una participació de l'empresa. La iniciativa també compta, recordem, amb el suport de la Generalitat i en un primer moment hauria d'oferir 25 places. La Biblioteca de Cubelles és el punt de trobada del nou Espai Comunitari de Benestar. Es tracta d'un projecte del Consell Comarcal del Garraf, compartit també amb Canyelles i Olivella, que forma part de les accions del Servei de Primera Acollida. Es tracta concretament de 12 sessions que combinen eines de gestió emocional, tallers d'art-teràpia i art floral i suport mutu intergeneracional. Una iniciativa que sorgeix de l'experiència prèvia que s'ha adquirit amb els grups de dol migratori i de la detecció d'una necessitat de treballar amb un model nou més obert a tota la ciutadania que reforci el benestar comunitari. El projecte busca, per tant, normalitzar algunes experiències humanes, com ara la pèrdua, la reconstrucció vital i la gestió de les emocions i trencar les bombolles d'aïllament, fomentar un autèntic teixit comunitari on persones de diferents trajectòries puguin compartir vivències i crear una xarxa de suport sòlida. L'espai està obert a qualsevol persona de Canyelles, Cubelles i Olivella qui vulgui participar en unes sessions que es fan els dimarts de 10 del matí a 11:45 del migdia a la biblioteca fins al 12 de desembre, cada dimarts en aquests horaris. La metodologia és participativa, es fan ús de dinàmiques com el mapa corporal o la meditació per incentivar una participació activa. També es preveu la incorporació gradual de persones grans en algunes de les sessions amb la voluntat de potenciar un intercanvi mutu intergeneracional entre col·lectius. L'Espai Comunitari de Benestar vol convertir-se en una eina de transformació social i un punt de referència, sobretot per a les persones participants, però també per tota la societat. El projecte, com dèiem, s'emmarca dins les accions del Servei de Primera Acollida i es pot contactar mitjançant un missatge en un número de WhatsApp disponible al web de l'Ajuntament i del Consell Comarcal. Convocada una vaga general pel pròxim dia 11 de novembre. Les organitzacions que convoquen aquesta aturada diuen que ho fan sota els temes principals de l'habitatge i els salaris dignes. Així ho han anunciat en roda de premsa aquest dimecres els representants dels sindicats convocants, que són Comissions Obreres, UGT, la CGT, la Intersindical Alternativa de Catalunya, la COBAS, la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca i el Sindicat de Llogateres, després d'acordar-ho en una reunió. La portaveu del Sindicat de Llogateres de Catalunya, Carme Arcarazo, ha explicat que aquesta vaga per l'habitatge, vol aconseguir demandes concretes i ha assenyalat que, sobretot, pretén aturar la compra especulativa i els desnonaments.
4: Unes demandes molt concretes per aconseguir contractes indefinits, que baixin de manera dràstica els preus dels lloguers, però que pugin els salaris. És una vaga per aconseguir que es prohibeixin les compres especulatives. És una vaga per aconseguir un impost a la riquesa que ens permeti ampliar de veritat el parc públic. I també és una vaga per aconseguir drets sindicals al món dels lloguers, al món dels llogaters, i una vaga per aturar, en definitiva, els desnonaments.
1: La secretària general de Comissions Obreres de Catalunya, Belén López, ha reclamat que la mobilització per la vaga de l'11 de novembre marqui un abans i un després, ha dit, i ha demanat que s'aturi el país.
5: Una vaga que ha de ser una immensa mobilització que marqui un abans i un després. Ja n'hi ha prou de marges empresarials històrics que creixen i creixen i creixen i la riquesa no arriba a les butxaques de la gent treballadora. Només fan complir les butxaques dels especuladors i de les grans empreses. Per tant, nosaltres el que demanem és que tothom s'assumi en aquesta vaga general i que el dia 11 de novembre aturem el país, que estic convençuda que serà així i serà tot un èxit.
1: I el secretari general de la UGT de Catalunya, Camil Ros, ha indicat que la vaga per l'habitatge no és improvisada i ha assenyalat que la mobilització pel desnonament de la Mari Carmen a Madrid i la votació dels decrets al Congrés dels Diputats haurien sigut els elements determinants per impulsar-la.
6: Aquesta vaga no és una vaga improvisada. Per això també suposo que estem aquí totes les organitzacions. Ja feia mesos i mesos que se'n parlava. Faltava trobar l'oportunitat o decidir quan. I a vegades les coses no es poden planificar, sinó que cal actuar en el moment. I, evidentment, a partir dels fets ocorreguts i de l'esclat de mobilització que va sortir arrel de la Mari Carmen, ha estat un element determinant. L'altre element determinant és la votació al Congrés de Diputats, que les dretes tomben de forma inhumana aquells decrets.
1: La data de l'11 de novembre s'ha donat a conèixer després de saber-se la mort de la Mari Carmen, la dona desnonada a Madrid, que va encendre el moviment per l'habitatge arreu de l'Estat. A banda dels sindicats, la plataforma Dignitat a les Vies també ha anunciat que s'afegeix a aquesta convocatòria de vaga de l'11 de novembre.
7: Arriba una nova jornada esportiva aquest cap de setmana on el Club de Futbol Cubelles afronta dissabte una nova jornada de la segona catalana amb un partit exigent davant del Ulldecona. El conjunt cubellenc arriba al duel amb 6 punts després de 3 jornades i ocupa la quarta posició, mentre que els ebrencs també sumen 6 punts i són tercers. El Cubelles ha començat la temporada amb 2 victòries i una derrota. L'equip de Josu i Manol va debutar guanyant per 1-2 al camp del Torreforta i una setmana després va superar el Camarles 2-0. A la tercera jornada i en ple cap de setmana amb alertes i aiguats per tot Catalunya va arribar la primera derrota per 2-0 al camp de l'Amposta. L'Ulldecona presenta també un balanç de 2 victòries i una derrota. Va començar la Lliga amb una contundent 3-0 davant de l'Ampolla, va guanyar 0-2 a Amposta i en l'última jornada disputada va perdre 1-4 davant del Calafell. Els dos equips arriben, per tant, separats només per la diferència de gols. El partit es jugarà dissabte a 6:45 al Municipal Josep Pons i Ventura i servirà per veure quin dels dos equips és capaç de recuperar el camí de la victòria i mantenir-se en aquesta zona alta de la competició. Pel que fa al segon equip del Club de Futbol Cubelles, també tindrà jornada. En aquest cas, jugarà a Vilanova del Camí i ho farà divendres al vespre, en un partit avançat a la jornada on els cubellencs tornaran a competició després d'haver ajornat el seu partit el passat cap de setmana, moments abans de començar davant del Vegas, just quan es va anunciar l'alerta per als aiguats que van patir durant el dissabte a la tarda. Per altra banda, tenim el Club de Futbol Sala Cubelles, que diumenge farà el seu debut a la primera divisió catalana, després que el partit de la primera jornada davant del Sant Just també quedés suspès. El debut serà especialment atractiu perquè arribarà en format de derbi comarcal a la pista del Club de Futbol Sala Sitges. Serà diumenge a 6:45 de la tarda i el partit es disputarà al pavelló dels Pinsbens. Tornen a retrobar-se dos equips que tenen molta història de competició, una rivalitat important i a més ho fan en aquest debut a la primera divisió catalana després que la primera jornada no es pogués disputar amb normalitat. També diumenge el Club de Futbol Sala B rebrà el CAS B en el que serà la segona jornada de Lliga. I en hoquei, el primer equip del Club Patí Cubelles tornarà a jugar a casa després d'estrenar la temporada amb un empat a la pista del Vendrell i una derrota. Un partit que els cubellencs doncs no van aconseguir sumar i, per tant, només han pogut sumar un punt en les dues primeres jornades disputades. Aquest diumenge, a 1:45, el rival serà l'Espanyol. El partit arriba, per tant, amb el repte d'aconseguir la primera victòria del curs davant de l'afició cubellenca. Pel que fa al equip també del Club Patí Cubelles, tindrà el B, el conjunt femení també jugarà. En aquest cas, jugaran a domicili pel que fa el B a la pista del Joieries Moner Sant Ramon i el femení a la pista del Sant Feliu. I pel que fa a vòlei, doncs aquesta setmana no hi haurà competició. Ja el calendari estava estipulat així, que aquesta setmana hi havia descans. És probable que s'aprofiti per recuperar partits que no es van poder disputar el passat cap de setmana. Així doncs, una jornada intensa per uns equips que tornaran a la competició, molts d'ells després d'haver-se quedat amb les ganes el passat cap de setmana, i estarem molt pendents primer del debut del futbol sala a la primera catalana en aquest derbi davant dels Sitges i, evidentment, el retorn del Club de Futbol Cubelles al Josep Pons i Ventura amb la visita de l'Ull de Cona, aquest rival a la zona alta de moment en aquest inici de Lliga.
8: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bona tarda, Cubelles. Jo sóc DJ Romo. I avui, DJ Romo, Weekend Night Session.
2: Benvinguts a la màquina del temps.
3: Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Desde Música en Concert.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
4: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: L'entrevista.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
2: Joder, Oxon, Musti, prou maca aquesta posta de sol, no?
3: Hòstia santa, feia temps que no em veia una com aquesta, tio.
4: Tan taronja com la de l'Empordà, tio.
2: Ja,

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
2: Hola,
1: de
2: amics,
1: Ràdio Cubelles.
2: Què tal? Aquí us parla Cintobel amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
1: Bon dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
4: Des d'aquest dilluns 5 d'octubre i fins al dia 27, a Cubelles es faran diverses activitats agrupades en el que s'ha anomenat l'octubre més 65, que refereix doncs, a l'edat i que va dirigit sobretot doncs, a la població de més edat de Cubelles, els majors de 65 anys. Hi haurà des de xerrades informatives fins a activitats més lúdiques, sortides, excursions, bé, una mica de tot en un programa doncs, que ja està publicat des de fa uns dies al web de l'Ajuntament de Cubelles. Per saber-ne més detalls i també conèixer quin és el dia a dia de la regidoria de gent gran, tenim doncs, a la seva responsable política, Alexandra Corbí. Benvinguda, gràcies per atendre'ns.
5: Bon dia a tothom, gràcies.
4: I bé, no és la primera vegada no, que s'agrupa aquesta programació amb l'octubre més 65, no, que aquests últims anys ja s'ha volgut anomenar així el que en altres èpoques s'havia dit la Setmana de la Gent Gran, no, o havia tingut altres noms, que sí que manté doncs, un acte habitual, que seria l'acte central, que serà el dinar no, de gala, que es farà allà al poliesportiu, però que cada vegada ha anat incloent no, més activitats i s'ha anat allargant en el temps. Bé, explica'ns una mica quina és la intenció d'aquest octubre més 65 que teniu actualment.
5: Bueno, pues la intenció és, per una banda, posar, parlar, ser visible a la temàtica del dol. És un tema prou important. Crec que és un tema, la mort, el concepte de la mort, nosaltres amb l'educació que tenim, catòlica, doncs és un tema que ens dona, majoritàriament ens dona por, escoltar de la mort, fins i tot arriba a ser tabú, i més en certes edats, i a mesura que et vaig fent gran, és com que comences a interioritzar que allò està allà, perquè comences a sentir la pèrdua doncs, a éssers estimats, amics, amigues, que és quan apareix també el sentiment de solitud no volguda, promulguda també per aquestes pèrdues. I bueno, pues volem això, no? Trencar amb aquest tema, ser visible, poder parlar, parlar dels temes que ens angoixen ja dona de per si tranquil·litat, poder nomenar-los, poder dir tinc por o tinc curiositat o que les preguntes que un tingui, pues, per això hem volgut abordar en aquesta setmana, en aquest any, doncs, aquest tema tan transcendental per totes les edats realment. Però bueno, des de la regidoria de la gent gran pues, hem volgut això, pues, visibilitzar-lo. Llavors tenim unes xerrades centrades en aquest tema, també tenim una xerrada per al col·lectiu de LGTBI, que també s'ha de visualitzar aquest col·lectiu que, bueno, que ara amb la pel·lícula aquesta del Bola Negra, no, es visibilitza doncs, tot el col·lectiu LGTBI també a la Guerra Civil i bueno, pues, també el volem visibilitzar, normalitzar i que es pugui parlar, que es pugui expressar el que cadascú pues, sent i té curiositat. Tenim també els sorts, per donar-los a conèixer.
4: Els horts de Can Travé.
5: Els horts de Can Travé. Uh-huh. Aquesta activitat també ja està implicada moltes persones majors de 65 anys en aquest projecte, tot i que hi ha una diversitat d'edats, però bueno, sempre va bé fer unes portes obertes perquè és una activitat per majors de 65 supersaludable, perquè fan teixit social, fan esport, a nivell cognitiu també aprenen doncs, les diferents plantes, com funcionen, i després fan la collita, que és com, com que un ha fet aquesta llavor i es converteix en un producte per menjar. I això doncs, és aquesta recompensa que també és molt satisfactòria. I bueno, per una altra banda, també tenim el dia del diumenge 18, és com tu dius, com a l'emblema, ja és com una institució aquest dinar, és com una institució ja de per si sola, que és el dinar de la gent gran. I és veritat que el del mes 65 és perquè que és gent gran, perquè clar, el meu pare té 70 i no se sent gent gran per res. Se sent que té 30, saps? I és com, bueno, és que és veritat, ara tot està canviant. El sentiment aquest de sentir-se gran, doncs cada cop s'allarga més, i són aquelles persones que potser estan just al seu últim tram de la vida i potser ja aquí sí que se senten grans. Però si no, la joventut és com que s'allarga el màxim possible. I bueno, per això vam canviar el nom, i això, el que deia, que m'he anat del tema, el tema del dinar de la gent gran, doncs, bueno, aquest any hi haurà alguna sorpresa que una altra, perquè hem volgut com que la part central també sigui l'humor, que riure també doncs, sempre va bé, i sobretot en aquests temps que corren, doncs que puguin gaudir, que puguin riure, que puguin ballar, perquè són molt, molt de la ballaruca. Pues també han participat alguns avis, aquests avis de la ballaruca dels dissabtes, pues han donat també la seva veu, a veure que voldrien, no? Perquè hem fet un duo concret, aquest any volíem doncs, potser donar-la un altre aire, fer participar a la gent gran, i bueno, anirà aquí, per aquí la línia d'un duo com més d'orquestra, per dir-ho d'alguna manera.
4: Molt bé.
5: Sí, i això, i unes sorpreses arrelades al tema de l'humor. I després també volíem fer, doncs, l'any passat vam fer una activitat que era el tardeo de la música 80, 70, 80, 90, més per la franja més jove, i aquest any farem un bingo musical, que vindrà també amb un espectacle de drag queens, animadores, i bueno, que va ser... La veritat que ens hem inspirat a Vilanova i la Geltrú, que va fer la Festa Major va fer un espectacle molt similar i va tenir un èxit bestial en totes les edats, i vam dir, ostres, això ho volem portar aquí a Cubelles. I bueno, perquè es barregin també totes les edats, que no sigui només centrat en el persones de més 65, sinó que tingui aquesta modernitat, per dir-ho d'alguna manera.
4: És a dir, que aquest acte està dins d'aquesta programació, però és obert, diguéssim, a tota la població.
5: És obert, sí, perquè ens agrada també com que, bueno, visibilitzar que commemorem aquesta franja d'edat, però que participin la resta de població i facin pinya, i puguin venir doncs, famílies, nets amb nets, fills i filles, i, bueno, i juntar-se allà i passar una bona tarda en el bingo musical.
4: Molt bé, doncs tota una programació, en alguns casos perquè també hi ha excursions, no?
5: Sí,
4: i sortides, també fa falta inscripció prèvia, no? M'imagino que pel dinar també, no?
5: Sí.
4: Cal fer alguna mena de tràmit, no? Per poder participar d'alguns dels actes, oi?
5: Sí, que ja l'han fet, les inscripcions ja l'han fet, i l'excursió... Aquest any anirem a les restes romanes de Tarragona. L'any passat vam anar al jaciment d'Avinyó.
4: Sí, d'Avinyonet del Penedès.
5: D'Avinyonet del Penedès, exacte. Sí. I aquest any pues, hem pensat, vinga, pues ara fem l'època romana allà a Tarragona, i bueno, l'Ajuntament subvenciona l'autobús, i llavors cada persona pues, pagarà l'entrada que a l'Ajuntament d'allà de Tarragona, que són 7,5 €.
4: Molt bé. Bé, tota aquesta programació, repetim, doncs està publicada a l'Ajuntament. Qui vulgui anar fent seguiment, arrenca ara, no? Aquest 5 d'octubre, i s'allargarà fins al 27, i hi haurà totes aquestes activitats. Tanmateix, doncs, l'activitat, per exemple, el casal, no? És durant tot l'any, pràcticament.
5: Sí.
4: Aquest curs com ha arrencat? També quina primera valoració feu de com ha arrencat aquest curs al casal?
5: Bueno, la veritat que al casal sempre hi ha moviment, tenen molt d'èxit aquestes activitats, estan molt contents i contentes, llista d'espera que sempre intentem resoldre-les, des de... des d'obrir algun grupet més o redistribuir les persones o a veure quines són les que sí que estan tenen una presència o no, això es comptabilitza també perquè no hi hagi aquestes llistes d'espera que es fan a l'inici. I bé, pues, això és molt actiu el casal, llavors és algo que funciona, que a més l'empresa que va guanyar la licitació, que la Eva Films, pues, ho fa superbé i bé, pues, en aquesta línia igual.
4: Mm. Li volia preguntar també per l'edifici del casal, no? Això ve de l'antiga Caixa Penedès. Es va en el moment que desapareix Caixa Penedès i tot això es transforma i bé, es creen unes fundacions, no?, que agafen, no?, aquest patrimoni i els ajuntaments, molts que tenien, no?, aquests espais que comptaven amb ells, doncs s'assignen uns acords i en aquest cas doncs podia fer servir, no?, l'Ajuntament. Ara mateix quina és aquesta situació? S'ha de pagar algun lloguer per aquest edifici? Clar, sí. La titularitat no és de l'Ajuntament, oi?
5: Clar, aquest edifici, la titularitat, com tu dius, era de Caixa Penedès en el seu moment fa molts anys, però quan va desaparèixer Caixa Penedès van haver dos tipus d'actius, els financers, que ho va absorbir X, no? I després
4: Banc Sabadell,
5: sí. I després els actius patrimonials que els van absorbir aquesta Fundació PINAE, que es diu. Llavors, aquest patrimoni que tenia Caixa Penedès d'edificis que els cedien als ajuntaments eren pràcticament tots els casals de la gent gran del Baix Llobregat, Penedès, Garraf. Els municipis de tota aquesta zona, no sé si tindria algun més, però sobretot es concentren tots els casals d'aquests municipis, doncs era patrimoni de Caixa Penedès i ho cedien. A l'absorbir-lo PINAE ha fet uns altres acords amb els municipis i, bueno, i aquí és quan ells, pues, com és patrimoni seu, i bueno, el que ho posen a preu a un lloguer, fan un contracte de lloguer amb els ajuntaments. Llavors, sí que és veritat que, bueno, aquests preus estan per sota de mercat, perquè és una fundació sense ànim de lucre, etc. Però, bueno, els ajuntaments és com que si volen mantenir aquest edifici han d'arribar a aquest acord amb ells d'un lloguer. Llavors, bueno, nosaltres hem estat estirant el màxim possible. Per exemple, a Vilanova i la Geltrú ja fa molts anys que ja tenia aquest contracte de lloguer, per exemple, que és també un edifici d'ells, i nosaltres ho hem estirat, però ha arribat un punt que ens han dit, escolteu, hem de signar aquest hem ja de formalitzar un contracte, hem de fer ja un contracte de lloguer, i en això estem en perquè nosaltres no volem perdre aquest edifici. Està molt ben situat, està al centre, té ascensor, és superaccessible per tot tipus de persones, sobretot d'aquest perfil. Llavors, bueno, ubicat això en el centre, al costat de la farmàcia, al costat de l'església, en fi, i bueno, i farem aquest contracte.
4: Clar, caldrà pactar una quantitat, no? Fins ara no havia de, entenem que no havia de pagar res, no, l'Ajuntament, per fer servir aquest edifici, ara caldrà fixar una quantitat.
5: Clar, fins ara no havíem de pagar amb el conveni que hi havia, i llavors ara ja sí que PINAE ha dit que ja ara ja sí que s'ha de fixar una quantitat. Llavors, bueno, els serveis tècnics han fet una valoració tècnica per veure, bueno, una taxació. Han fet una taxació i amb això, pues, ha arribat a un acord.
4: Bé, quan s'acabi de formalitzar no es donaran més detalls, però vaja, perquè la gent entengui també que és un espai d'ús municipal, però la propietat no és de l'Ajuntament, en
5: no
4: aquest
5: és
4: cas aquest edifici, a diferència d'altres edificis, no, que sí que són 100% municipals. D'acord, pel que fa també doncs, a projectes que teniu en marxa des de la regidoria Gent Gran, ara fa poques setmanes parlàvem d'aquest programa de Viles Cuidadores, que hi ha més o menys uns 26 usuaris, no?, que són gent d'edat avançada, no?, que podrien dir que estan en situació de soledat no volguda. Oi? Explica'ns una mica en què consisteix aquest programa Viles Cuidadores i la situació d'ara mateix.
5: Sí, pues, el projecte de Viles Cuidadores és precisament que l'administració estigui al costat d'aquestes persones, que, com he dit al principi, quan un ja té una certa edat, pues comença a sentir aquestes pèrdues de teixit que sostenia aquestes persones. Quan, bueno, nosaltres, quan ens passa alguna cosa, pues truquem que sigui a la germana, als pares, als amics. Clar, quan comences a ser més gran, pues comences a perdre aquestes persones i sense tu voler, perquè tenies una vida social i familiar doncs plena, sense tu voler, sinó per causes de la vida mateixa, pues comences a perdre aquest sostén i a patir aquesta solitud no volguda. I fins i tot per ja també ja a l'envelliment també afecta a nivell físic, pues o com està canviant tant el món a nivell tecnològic. Pues ja hi ha una sèrie de límits que et posa la vida, que tu vas envellint i cada cop hi ha com més barreres, tant socials com en aquest cas tecnològiques, i bé, doncs l'administració és això, no? L'administració fa de vila cuidadora, que bueno, que des d'aquí pues reivindicar aquest paper que té l'administració, que és una de les seves responsabilitats, fer costat a les persones grans perquè visquin l'etapa de la vellesa doncs amb les màximes comoditats possibles. Mm. I dintre d'això pues fan una funció de suport emocional, fan visites a domicili. En aquestes visites a domicili fan des de això, doncs de mirar l'aplicació del banc, per exemple, i ajudar-los a fer un tràmit, no sé, amb l'aigua, per exemple, a trucar a la companyia de l'aigua, o a mirar això, a baixar-se una aplicació, o X, el que puguin, aquelles barreres que puguin tenir a nivell tecnològic, també a nivell emocional, doncs fan aquestes visites individuals i de vegades pues xerren del que li amoïna a l'àvia o a l'avi, i d'aquesta manera. I després també hi han els grups dels dilluns per la tarda, que són grups també portats amb dues psicòlogues, que també el que fan és aquesta ajuda mútua, escolten persones que estan en la mateixa seva situació i llavors creen aquesta empatia i creen aquesta identificació de, ostres, pues mira, aquesta senyora i aquest senyor passen el mateix que jo i ja no em sento tan sola i tan sol. I tot això fa que quan un sent que al costat té alguna persona i que pot caure i a sota hi ha persones que estan allà, pues ja no té tanta por en caure, ja sigui des de fer un tràmit, que ja no té aquesta angoixa de no sé com en sortir-me, de que la factura de l'aigua em sigui més barata, per exemple, o això, o d'explicar una cosa que l'amoïni. Ja un pot caure amb aquesta tranquil·litat que algú li agafarà. I d'això tracta, no?, el programa. Mm-hmm.
4: També recentment des del Consell Comarcal s'ha aconseguit rebaixar la llista d'espera de dependència, no? Uh-huh. I també s'ha incrementat el servei d'atenció domiciliària, no?, amb 10 cotxes nous, uh-huh, per Cubelles, Canyelles i Olivella, no? Però bé, el gruix d'usuaris dels tres municipis el tenim aquí, no? Perquè uh-huh, com a municipi gros dels petits, uh-huh, no?, de la comarca, el gran som nosaltres, Cubelles. També com rebeu aquesta novetat, aquest nou contracte, i també doncs com se'n poden beneficiar, doncs això, molts dels usuaris de servei d'atenció domiciliària són gent gran, no?, ja, uh-huh, i en uh-huh, alguns casos això, sense un suport uh-huh, i també de la llei de dependència també, no?, excepte doncs casos que siguin per malaltia, això uh-huh, en molts casos són de gent gran, oi? Bé, com veieu que s'aconsegueixi reduir aquestes llistes d'espera i també que hi hagi aquest servei d'atenció domiciliària?
5: Bueno, pues la veritat que el tema de la dependència ha estat com un... De fet, jo recordo entrevistes aquí a la ràdio des de la legislatura passada, des de l'amoïnament de... Hi ha un bloqueig amb el tema de la dependència que ens afecta, i nosaltres que estem al peu del canó ho veiem. Clar, nosaltres veiem els casos particulars des de la Generalitat, pues, veuen com el gruix, no, des d'una altra perspectiva, però nosaltres veiem a la persona, individualment, aquella persona que està en llista d'espera des de fa un any. I coneixem les històries de vida, i coneixem les històries de la família, l'amoïnament que senten, la desesperació. I la veritat que bueno, posar fil a l'agulla a aquesta llei de la dependència, agilitzar-la des de la Generalitat, pues era un tema que angoixava tots els municipis i que per fi s'ha posat fil a l'agulla en això, i ho vam rebre com un milagro, no?, per dir-lo, en plan, ostres, quina felicitat que ja sigui això, que ja s'estigui tramitant. I clar, aquesta baixada de llista d'espera, pues, hauria, era com, ho acollim com molta, amb molta alegria, però és que hauria d'haver estat així sempre, perquè són situacions molt límits. I bueno, pues és un respir a la persona, és un respir a la família, i aquest sentiment de, vale, no estic desemparat, no estic sol en aquesta situació, no està sola la meva família en aquesta situació, i hi ha una solució a curt mig termini, hi ha una solució, no a llarg termini i no sé quan vindrà. I llavors, bueno, pues clar, ho rebem com a municipi, que estem al peu del canó i que vivim aquestes, la situació de Manolita, de José Antonio, ho vivim de prop, pues una alegria per nosaltres. I llavors que s'amplin, que es dotin de més recursos a tot el que mou la gent de la dependència en aquesta assistència domiciliària, doncs és tot un, és tota una alegria, la veritat, per celebrar.
4: També, si parlem de, doncs, de la regidoria de gent gran, sí que hi ha un projecte encallat des de fa anys, no? Fa aproximadament 4 anys, doncs, es presentava aquest projecte que estava ja acordat amb la Generalitat, de SEIAR, una mena de centre de dia, que s'havia de fer aprofitant una part de l'edifici del Centre Social Joan Roig i Piera. De fet, les obres van arribar a començar, es van aturar i portem així també, en aquest cas, bloquejats, no?, uns quants anys. Aleshores, n'hem parlat més d'una vegada, ja li hem preguntat, doncs, més d'una vegada. Sembla ser, doncs, que faltaria una nova licitació per desbloquejar, però no surt, no?, aquesta nova licitació. A què es deu que passin tants mesos i no surti aquesta licitació i reprenguin les obres?
5: Bueno, amb aquest projecte vam tenir aquesta mala sort de que hi ha coses que no pots controlar. No pots controlar guanyar una empresa una licitació, aquesta empresa es posa a treballar i bueno, i per coses seves privades d'empresa, pues no pot continuar avançant en aquest, no pot finalitzar les obres. Llavors, bueno, ens vam trobar amb aquesta situació inesperada total, perquè tu llences una licitació amb la confiança depositada amb la persona, amb l'empresa que guanya la licitació, de que aquesta empresa podrà terminar les obres en el temps acordat. Clar, el que no controles és, doncs, les economies de cada empresa o les casuístiques empresarials de cada empresa. Llavors, bueno, ens vam trobar en aquesta situació, en aquest cas, ens vam trobar en aquesta situació, i, bueno, pues l'hem d'assumir i fer els passos que s'han de fer, burocràtics, per fer una altra licitació, que guanyi una altra empresa i reprendre les obres. Tot això té un timing. En l'empresa pública, clar, de vegades, no, em diuen pel carrer, bueno, però és que això, pues coges otra paleta, no? Coges otra paleta i ja està. I sí, és veritat que a casa teva, pues agafes una altra paleta i ja està, i el bany l'acabes, no? Però a l'administració, tot i així, són maldecaps. Tot i així són maldecaps, no? Algú que hagi fet alguna reforma o que s'hagi construït una casa té molts mals de caps, no?, de les obres. Doncs pues clar, en una administració pública que entra la llei d'administració, de contractes, etc., tota la burocràcia, que ja està perquè tot funcioni bé, pues bueno, pues han de passar tots aquests tràmits. I aquests tràmits passen per fer de nou un projecte, des del punt on està, perquè no és el mateix, es fa un projecte per quan estava al local d'una manera. Ara el local està amb un altre, perquè hi ha unes obres fetes. Llavors, s'ha de fer un altre projecte amb aquestes obres, aquest projecte s'ha d'aprovar, aquest projecte, pues, ha de passar totes les fases d'aprovació tècniques, totes les fases d'aprovació també a nivell de circuit de l'Ajuntament, internes, fer tots els plecs tècnics, els plecs administratius, llançar la licitació, que hi hagi un període de presentació d'ofertes, pues, tot això ha anat, bueno, pues passant els mesos.
4: Bé, anys ja, ara.
5: Anys, sí, jo comparteixo...
4: Si sumem els mesos, són anys, aleshores. La pregunta és com poden passar anys per fer això.
5: Comparteixo aquesta sensació també, perquè, clar, quan tu fas la teva feina a nivell polític, no? que fas la teva feina a nivell polític, que s'aconsegueix aquest projecte, que ve el conseller, clar, és, per mi va ser una emoció, aquell dia vaig plorar, recordo perfectament que vaig fer una foto fins i tot de l'alegria, perquè anava també molt paral·lel al projecte de l'habitatge social, i jo estava, Pau, que no me salia de mi, en plan, bueno... aquests projectes sembla que tinguin com un àngel, no, darrere, que tot està sortint bé, però mira, no, aquest es va passar això i bueno, i hem de fer totes aquestes fases, però bueno, s'està desencallant, ja s'ha aprovat el projecte arquitectònic i ara pues, estan redactant els plecs perquè pugui sortir i desitjo que sigui abans de que puguem veure allà paletes abans de final d'any. Ho desitjo, de veritat que ho desitgem tot el govern amb molta... Bueno, espero que sí.
4: Bé, estarem atents i sens dubte ho explicarem també. I per tancar aquesta entrevista relacionada doncs, això amb gent gran, també li volíem preguntar que ara fa uns dies, malgrat que no hi ha una relació directa amb l'Ajuntament, hi va haver un grup de treballadors i familiars de la residència Edelweiss situada a tocar de Cunit, allà al Parc de Cubelles, a l'Avinguda Europa, que van protestar per les condicions laborals i van reclamar més personal i recursos. Sí que doncs, es tracta, en aquest cas, d'un equipament privat, una residència privada, no hi ha mans directes de l'Ajuntament, però bé, com a... li volíem preguntar què li sembla, no?, que bé, es reclamin millores en un centre situat a Cubelles. La versió de l'empresa l'hem intentat aconseguir, no ens han respost, també hem de dir que només tenim la versió de treballadors i familiars, però vaja, que si vol dir alguna cosa sobre aquesta situació.
5: Bueno, com tu ben has dit, és una situació que se'ns escapa de les mans, és una empresa privada que dona un servei aquí a Cubelles. Bueno, el que podem dir és que estem sempre pues, al suport de totes, bueno, d'aquests col·lectius, d'aquests treballadors pues, que reivindiquin doncs, millores de condicions. És una feina molt dura i molt necessària per la gent gran i bé, doncs desitgem que hagin arribat a un acord amb la part de l'empresa i segur, perquè bueno, Edelweiss sempre hem tingut com relació amb ells, que tot funciona, les famílies estaven contentes, la gent gran està contenta, la gerent pues, ho porta molta passió, tenen un com molt d'històric dintre d'aquest sector de professionalitat, per tant no dubten que segur que si no han arribat ja, pues arribaran a un acord i bueno, visibilitzar que és una feina molt dura i bueno, que sí que s'ha de poder doncs, posar en valor, que no dubto que s'hagi posat en valor, però bueno, és lícit també que els demanin pues, més bones condicions o el que ells i elles pues, considerin que necessiten.
4: Bé, no ho he fet, però un paper de mediació o així, no? L'Ajuntament no hi ha intervingut, eh?
5: Sí, és totalment una empresa privada i nosaltres sabem que, bueno, pues això, que ja no és un tema totalment privat, sí.
4: D'acord. Doncs Alexandra Corbillo, abans de tancar, no sé si doncs, té cap missatge més que no li hagi preguntat sobre aquest octubre més 65 en què hem aprofitat doncs, de parlar sobre aquestes qüestions, no?, que afecten més a la seva regidoria.
5: Bueno, pues, animar a tothom pues, a que vingui sobretot aquí al Bingo Musical, que és obert a tothom, a totes les famílies, que farà patxoca, no?, veure totes les edats, no només centrades en la gent gran, i això, que les persones majors de 65, que de vegades, bueno, aquesta setmana històricament ha tingut com el Sant Benito aquest de, no, és que

0: de l'època romana, així que també, que segur que serà un dia super profitós i molt guai, així que vinguin.
1: Doncs Alexandra Corbillo, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a tu, moltes gràcies.

0: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes de Ràdio Cubelles, Dansa Viva, que esteu escoltant al 107.5 de la FM, el teniu en antena dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí i el podeu escoltar també a la vostra comoditat al podcast de la ràdio, radiocubelles.cat, ràdio a la carta.
1: Molt bon dia. Us donem la nostra més cordial benvinguda un cap de setmana més a Dansa Viva, l'espai sardanista que us acompanya els caps de setmana a Ràdio Cubelles. Us el preparem i presentem la Francesca i el Josep.

començarem amb la música d'avui, amb la Cobla Maricel de Sitges i una obligada de tible de l'any 1986, una gran sardana d'un gran compositor, Ricard Viladesau. Cel amunt.

Ha estat una magnífica obligada de tible que Ricard Viladesau va compondre a la memòria del seu fill, Celamon, i l'hem escoltat amb la cobla Maricel. A continuació tenim una sardana de 1996 del recordat compositor Tomàs Gil i Membrado amb dedicatòria al Garraf, als Gegants de Sitges, amb la cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona.

la part central del nostre programa tindrem de protagonista el compositor Robert Agustina i Busquets. Hem fet una selecció de sardanes d'un CD monogràfic titulat Obra per a Cobla, enregistrat per la Cobla Berga Jove. Començarem aquesta selecció amb una sardana estrenada l'any 2001 i dedicada a una parella amb motiu del seu casament, Gerard i Marta.

La Cobla Berga Jove ha interpretat Gerard i Marta, una dedicatòria d'amistat i celebració. I ens acompanya la mateixa cobla amb un títol del 2012, escrita per a la Cobla Contemporània, i té l'estil característic de la formació, peces alegres i divertides. I en aquest cas s'inspira en melodies de populars dibuixos animats, La Bella Picapedra.

Acabem d'escoltar La vella picapedra, de Robert Agustina. I seguim amb aquest compositor amb una sardana del 2020 que l'autor va titular segons el que considera que és l'estil d'aquesta peça, clàssica.

Hem escoltat la Cobla Berga Jove amb aquesta sardana que Robert Agustina va definir així, clàssica. I tot seguit un títol del 2015 dedicat a la Cobla Berga Jove en el primer aniversari de la seva creació, un any i un dia, estrenada l'endemà de la data de l'aniversari.

Acabem d'escoltar Un any i un dia, una dedicatòria de Robert Agustina a la cobla Berga Jove, que és la que l'ha interpretat. I seguim amb el mateix compositor i cobla, ara amb una altra de les composicions de l'estil de la cobla contemporània, Una de l'Oeste, amb melodies de pel·lícules d'aquest gènere.

Era la sardana Una de l'Oeste, un repertori de melodies de westerns molt conegudes. I per acabar aquest repertori tenim una sardana estrenada el 2016 que forma part del disc del centenari de la coronació de la Mare de Déu de Queralt, Queralt al cor.

Era la cobla Berga Jove amb caral al cor de Robert Agustina, dedicada al centenari de la Mare de Déu de Caral, que incorpora notes de l'himne de la coronació.

0: A continuació, presentem l'espai del concurs La Sardana de l'Any. Escoltarem les sardanes de l'eliminatòria d'aquesta setmana i, si ho desitgeu, podeu votar la vostra preferida a la web d'aquest concurs www.lsda.cat o bé a través del telèfon de Som Sardana al 93 319 76 37.
1: Som Sardana presenta La Sardana de l'Any. Tercera eliminatòria. Sardana número 1, en Joan i l'Antònia de Santa Coloma, de Joan Vila, Cobla Sant Jordi.

Bé, amics, doncs estem ja a la part final del nostre programa. Acabarem amb el compositor Carles Santiago, qui el passat mes de gener va complir 70 anys. Escoltarem una sardana del 1983, l'Aplec de Martorelles, que serà a càrrec de la Cobla Jovenívola de Sabadell.

Hem escoltat l'Aplec de Martorelles de Carles Santiago i Roig amb la Cobla Jovenívola de Sabadell. Amb aquesta sardana acomiadem el nostre Dansa Viva d'avui. Us esperem la setmana vinent escoltant la nostra estimada música de cobla. Bona setmana a tots!

Hola amics, què tal? Qui us parla, Sintobel, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country. És per mi un honor un dia més estar aquí amb tots vosaltres per passar aquesta bona estona escoltant música country, la música que s'escolta aquí a Ràdio Cubelles, dial 107.5 FM. Amics, avui farem un programa, crec jo, que entretingut, com sempre, variadet, hi haurà una mica de tot, i espero doncs, que ho puguem disfrutar-ho i passar aquesta bona estona, eh? Farem músiques country clàssiques i algunes seran més ràpides que d'altres. En fi, penso que anirem bé. Vinga, doncs, com no pot ser d'una altra manera, com sempre dic, comencem ja escoltant bona música.

ximpo. Bueno, va, sí, sí, molt bé, vinga. Hem començat així amb una mica de suavitat, per anar mantenint i agafant allò aire, per anar mantenint-te la...

la cosa. I aquesta cançó que hem escoltat en principi ens la cantava el Tim Murphy, i el títol de la mateixa és All the Silence amb The Carly Stern. I ara a continuació escoltarem a la Deber Jack Jones Johansson, aviam si ho torno a dir bé, Debbie Johansson, que ens canta Live Sick in the Coming.

Perfecte. Sí, senyor, vinga. I ara a continuació escoltarem el Jody Jenkins, que ens canta What is coming to love?

Molt bé. Vinga, i ara a continuació escoltarem el Zach Bletz Band, que ens cantaran Two Places and One Time.

Bueno, bonica cançó i tranquil·la, eh? Vinga, i ara escoltarem a la Jennifer Nettler, que ens canta Snow You Wanna Snow.

Bueno, vinga, ara escoltarem una coseta tranquil·la. Tornem a escoltar el grup del Sackbloods Band que ens cantaran Last Boat, Not Last.

Bueno, perfecte, eh? Bonica cançó del Sackbrats Band. Vinga, i ara a continuació escoltarem el Jesse Farrell que ens canta Roadside Sandwich.

Bueno, s'ho passen bé, eh? S'ho passen bé, és clar que sí. Perquè és l'única manera de poder disfrutar escoltant i cantant. Cantant músiques bones, músiques country. Vinga, ara escoltarem una cançó que l'hem escoltat amb diferents versions, amb diferents cantants. Cada un d'ells hi posa el seu granet de sorra, podem dir, vull dir que la seva aportació, no? És diferent. Diferents versions, diferents cantants, diferents maneres de fer-ho poder. Però bé, la cançó en si és molt coneguda perquè és un gospel i d'alguna forma doncs, es canta habitualment doncs, en aquestes cerimònies que fan a les seves agrupacions religioses, no? El cantant que escoltarem ara és el John Colden i la cançó que escoltarem és Forever and Ever, Amen.

Bueno. Bé, aquesta versió ha sigut més rítmica, més, poder, més alegre, no? Però normalment aquesta cançó sempre l'he escoltat amb ritmes més lents, més pensatius, per dir més reflexius, per dir-ho d'alguna manera entenedora. Però bé, aquest home doncs, ha fet aquesta versió així una mica més alegre, que ja està bé, no? També va bé. Perquè bueno, aquestes cançons que normalment s'escolten tant i són tan lentes, però si les versionen amb una mica més d'alegria, doncs també es fan més agradables d'escoltar. Vinga, i ara a continuació escoltarem a Juicy Nexton, que ens canta Queen of the Hearts.

Molt bé, vinga. Vinga, i ara a continuació escoltarem la Jessie Farrell, l'altra vegada, que ens cantarà Frills.

Sí, pum, molt bé. Sí, senyor, molt bé. Vinga, doncs ara escoltarem una cançó, però que no és cantada, més aviat és tota instrumentada, és musical, eh? Que ens l'interpreta el Keith Urban. No sé si al final ell hi posa alguna cosa de veu, però penso que no. Escoltarem aquesta cançó que es titula Club Terbiller.

Sí, Pup, què? Us ha semblat bé, no? Per variar una mica, perquè sempre escoltem que canten noies, que canten nois, que canten grups, i algun dia, doncs, també va bé escoltar alguna instrumental. Country, per cert, eh? Vinga, i ara a continuació escoltarem el Kevin Fowler, que ens canta Get Along.

Sí, vinga. Ara, a continuació, escoltarem el Bennett Killer Band, que ens cantaran Jimmy and Josie.

molt bé, sí senyor, vinga. Com a continuació doncs, escoltarem un grupet, un duet millor, que es diuen Liam Rain i Rod Thomas, i que ens cantaran Gasoline and Matches.

Bueno, amics meus, doncs mireu, com aquell qui no vol la cosa, hem arribat ja al final del programa d'avui. Espero i desitjo doncs, que us ho hàgiu passat bé, que heu tingut aquesta bona estona escoltant música country, la música que només s'escolta aquí a Ràdio Cubelles i al 107.5, com sempre dic, eh? Els dimecres, a partir de les 9 del vespre, i els dissabtes, a partir de les 10 del matí, es repeteix. Per tant, tenim temps d'escoltar-lo amb tranquil·litat, eh? Bé, amics meus, res més, qui us ha parlat en Cintobert ha sigut un ple, un dia més d'estar aquí amb vosaltres, i em despedeixo fins la propera setmana, esperant i desitjant que estigueu bé i que sigueu bons. Vinga, adeu-siau!

Hola, bon dia i bona hora, gent de Cubelles. Benvinguts una altra vegada al programa aquest de Can 60, un programa que s'emet els dissabtes a les 11 del matí i recordem que repeteix també els dimecres a les 7 de la tarda, un programa en el qual hi ha el Cintobel a la part tècnica, salutacions cordials de part seva i de qui us parla. Salutacions cordials també. Bé, fa un parell de setmanes vam començar llegint el treball publicat a la separata del programa de la Festa Major de l'any 2018, un treball que porta per títol Els grups de teatre de Cubelles al llarg del temps, un treball realitzat per un servidor, i avui el dedicarem pràcticament tot a llegir, o a divulgar la part que porta per títol el quadre escènic del Centre Catequístic Parroquial. Això, amanit, com sempre, a música de totes les èpoques i estils. Bé, doncs anem a aquest apartat del quadre escènic del Centre Catequístic Parroquial, que comença dient que un dels afers en què estava immers el poble de Cubelles en els primers anys de la postguerra era el de la reconstrucció de l'església parroquial de Santa Maria, incendiada en els desordres produïts al començament de la Guerra Civil. Les obres es van encetar amb mossèn Jaume Rossell i Bargulló de rector i van continuar, fins a quedar enllestides, en l'etapa de mossèn Miquel Estruc i Piera. Aquest es va fer càrrec de la parròquia cubellenca el setembre de 1946 i de seguida es marcà dos objectius: la continuació de les referides obres, per un cantó, i la creació d'una iniciativa de caràcter lúdic i cultural que unís el jovent en la fe i la cultura, per un altre. Per tal de sufragar les costoses despeses de reconstrucció, el mateix mossèn Estruc explicà una vegada que vam començar amb la col·laboració dels joves fent teatre i buscant diners per a les obres. Aquesta proposta va ser el bressol del Centre Catequístic Parroquial, el qual va iniciar les seves activitats a l'Aliança als voltants del Nadal de 1946, fins que l'any 1949 es va traslladar a la rectoria un cop van quedar enllestides les obres efectuades en aquest edifici per tal d'adequar-hi una petita sala de teatre. L'alcalde Josep Mercè va ser el primer president, i de fet l'únic, del Centre Catequístic. La seva presència representava un autèntic aixopluc per a poder realitzar les activitats culturals i, el que és més important i significatiu, en aquella època, que es poguessin fer des de la catalanitat i en la nostra llengua. Una vegada enllestida la casa rectoral i per tal de dur-hi a terme les corresponents activitats que de fet ja es venien realitzant en la seva gran majoria, el Centre Catequístic Parroquial es va haver de constituir de manera oficial, fent constar una sèrie de seccions en què destacava l'anomenat quadre escènic, és a dir, el grup de teatre.

L'any 1970, José Feliciano va editar un disc amb el títol de Fireworks que s'obria amb aquesta peça composta per George Friedrich Handel. Bé, continuem amb el Centre Catequístic Parroquial, amb el seu grup de teatre. El quadre escènic del Centre Catequístic Parroquial tenia unes estrictes normes econòmiques. Un 25% de la recaptació era per a les despeses del centre, un 65% per als actors i el 10% restant per als components de l'elenc que no haguessin actuat en l'obra corresponent, entenent que aquests beneficis eren destinats a finançar el cost individual de l'excursió de caràcter religiós-cultural que el grup teatral programaria cada any. A part del gran nombre d'actors, gairebé la totalitat del jovent del poble, el quadre escènic estava estructurat de la següent manera. Mossèn Miquel portava la direcció artística, la Pepeta Hivern feia d'apuntadora, el Josep Amorós era l'encarregat dels decorats, el Ramon Miquel i el seu fill Joan Miquel, de la part elèctrica, el Jaume Pedro, de l'ebenisteria i l'armadura, i l'Esteve José, el Jordi Albet, el Josep Maria Miró i el Josep Fonoll, de les tramoies. Pel novembre d'aquell any 1946, l'elenc va representar la primera obra, l'Avi Rusques, i ho va fer a l'Aliança. Els actors eren tots nois, Jordi Albet, Ernest Fontanals, Tomàs Hivern, Josep Maria Miró i Antoni Pineda. Poc després, el dia de la Immaculada Concepció, les noies van debutar amb l'obra Amèlia de Vall d'Aura, un drama en prosa en què hi van intervenir Montserrat Pinyol, Maria Josepa Vidal, Teresa Bertran, Maria Marcilles, Maria Vinyó, Maria Rovirosa, Assumpció Fontanals, Paquita Rillo, Neus Granell, Anna Maria Montaner, Carme Carbó, Maria Dolors Marcilles, Maria Miró, Adela Miquel i Maria Lluïsa Urpí. En aquella vetllada teatral del 8 de desembre de 1946 també es va representar una peça còmica titulada La casa dels sorolls amb les mateixes noies de protagonistes.

A mitjan any 60 hi va haver una colla de cantants italians que van gravar un disc en català, la qual cosa ens va fer pujar la moral. Aquest disc d'un EP de 4 cançons hi van intervenir el Gianni Morandi, la Donatella Moretti, el Jimmy Fontana i la Rita Pavone. L'èxit va ser tal que més endavant la Rita Pavone va gravar un disc en solitari de 4 cançons, ella sola, en català, una de les quals és aquesta que acabem d'escoltar ara, Només tu. I seguim ara amb el quadre escènic del centre parroquial. Hem acabat amb el que feia que les noies havien fet la Casa dels Sorolls, havien fet aquesta funció, i llavors el text continua dient que en el programa d'aquella jornada del 8 de desembre de 1946 ja s'anunciava la propera representació dels Pastorets, que va tenir lloc el dia de Sant Esteve i que en els anys posteriors no faltaria mai en les dates nadalenques. Es pot dir que en la tradicional obra de Folch i Torres tots els components del flamant elenc teatral hi prenien part. L'última obra que van fer l'Aliança, abans de passar al 1949, com hem dit, al centre parroquial, va ser La Creu de la Masia, de Frederic Soler, Serafí Pitarra i Emmanuel de les Arte. Les representacions sovintejaven i, per exemple, entre juny de 1950 i març de 1951 se'n va portar a la pràctica ni més ni menys que 7. La puntaire, D'aquesta aigua no en veuré, El full de paper, El llop, El senyor secretari, El contramestre i Els pastorets. Una d'aquestes obres, El contramestre, de Serafí Pitarra, es va representar el 20 de maig de 1951 al local del Círcul Catòlic de Vilanova i la Geltrú, amb el qual el quadre escènic mantindria una estreta relació a base d'intercanviar actuacions amb el seu elenc artístic. Altres obres de les quals tenim referència són El ferrer de tall, també de Pitarra, on Josep Fontanals era el protagonista i l'Anna Maria Montaner, la baronessa, i l'Alfons Avinyó, el manxaire. També intervenien, entre d'altres, Ernest Fontanals, Maria Josepa Vidal, Assumpció Fontanals, Joan Martínez, Josep Lleó, Domingo Domènech i Manuel Malràs. I Ricard Gómez, per citar un altre exemple, va protagonitzar Una història qualsevol de Josep C. Tàpies i Santiago Vendrell i la presentalla de Peles Mestres, aquesta amb la que més tard seria la seva esposa, Maria Lluïsa Urpí, de Partner,

Els que acabem d'escoltar ara són Los Panchos amb una cançó mexicana que porta per títol La Golondrina, que va ser composta el 1862 per Narciso Serradell i que és una cançó que a Mèxic s'utilitza molt per diferents celebracions. Bé, continuem doncs amb el tema aquest del teatre. Gràcies al llibre d'actes del Centre Catequístic Parroquial també podem completar algunes obres més de les que va oferir aquest grup de teatre a Cubelles. Són aquestes. Llevantina, el desembre de 1952. Mossèn Janot, d'Àngel Guimarà, el 8 de desembre de 1953. Gente bien, de Santiago Rusiñol, a primers de 1954, quan Tomàs Ibern i la seva esposa Montserrat, que s'acabaven de casar, van rebre un homenatge dels seus companys. El misteriós Jimmy Samson, de Pau Armstrong, el 19 de març de 1954. Tornaran els dies clars, de Jota Poblet, el 27 de maig de 1955. La mort de cops amagats, de Llucieta Canyà, el 19 de març de 1955. Dos galants per una noia, de Narcís Murió, el 5 de juny de 1955. Units per la calúmnia, de Ramon Guell, el 8 de desembre de 1955 també. Magnèsia, el 4 de març de 1956, i entre finals de 1956 i primers de 1957 van oferir Julieta, filla única, La neta de París, de Lluís Elias, La venjança de Jesús, Jo seré el seu gendre, de Jaume Villanova, i El lloro del coronel. També tenim constància, sense concretar-ne la data, dels dos sergents francesos d'Antoni Navarro.

Acabem d'escoltar Richie Valens amb una cançó que porta per títol Dona. Richie Valens va ser un cantautor nord-americà d'origen mexicà, nascut el 13 de maig de 1941, que va morir tràgicament en un accident d'avió el 3 de febrer de 1959 en una avioneta en què viatjaven altres músics, entre els quals el conegut Buddy Holly, igual que el Richie Valens, un dels pioners del rock and roll. Bé, continuem amb el tema que avui ens ocupa. Mossèn Miquel Estruc, malgrat el pas dels anys, recordava perfectament aquella activitat teatral en una entrevista al Full de Cubelles que li vaig fer jo mateix. Deia que tothom col·laborava, però si s'ha de destacar algú, haig d'anomenar tres persones. En primer lloc, l'Amorós, el Josep Amorós, pel gran amor que tenia pel nostre elenc teatral. Ell ens pintava els decorats i va ensenyar a fer aquesta tasca als Salvador Fonoll, Josep Castellví, Antoni Gàmez i Romà Bertran. Després s'ha de destacar el Josep Mercè, ja que ens va ajudar també molt, tant en l'aspecte moral com portar-nos de franc amb el seu camió a fer bolos a Roda, Sitges, Vilanova o Canyelles. I també vull esmentar el Domènec Pare, el pintor, una ànima molt bona que era terriblement útil i humil. Aquell home era l'àngel tutelar del quadre escènic, vetllava per tots i procurava que no faltés res. I que pel que fa als joves, tots eren de primera línia. Ho feien molt bé, encara que la Núria de Cal Quico, la Núria Montaner, era una de les millors. Era teatrera, això ho poso entre cometes. I també la seva germana, l'Anna, i l'Alfons Avinyó, el Joan Martínez, que feia de vell en la llum de l'establia, i el Josep Fontanals, que feia de dimoni gros. Te'ls hauria de demanar a tots i a totes.

Ara la cançó que acabem d'escoltar, que porta per títol La Foguera, ha estat interpretada per Charango. I ara anem a continuar parlant del centre catequístic, del grup de teatre, i en concret de les seves actuacions en el marc de la Festa Major. Malgrat que bona part dels components del grup de teatre eren pagesos, a l'estiu, quan l'activitat al camp era molt més intensa, ni la dinàmica del centre catequístic ni del teatre s'aturaven. Durant la Festa Major, el grup feia representacions gairebé cada any. El 1947, la vigília del Dia de la Mare de Déu d'agost, va actuar a l'Embalat amb l'obra La Presentalla, seguida del sainet La Venjança Macabra. El 1948, també el dia 14, el grup va representar la Creu de la Masia. Capítol a part mereix l'actuació que el quadre escènic va oferir el 14 d'agost de 1951 a la plaça de la Vila. Es tractava de l'obra de Josep Maria de Sagarra, L'Estrella dels Miracles, representada, segons s'explica en el llibre d'actes, amb la cooperació dels artistes de l'emissora EAJ Ràdio Barcelona, senyors Fernando Parés, Daniel Genaris i la senyora Assumpció Roldán. I encara que el setembre era la verema, la que marcava el dia a dia dels covellencs, el grup teatral es va reunir el dia 3 d'aquell mes per fer el repartiment de papers i l'inici dels assajos de la comèdia Com s'enreda la troca, d'Emili Graells i Castells, per posar-la en escena només 10 dies després.

A principis de l'estiu de 1966, el grup espanyol Los Bravos va gravar aquesta cançó en anglès per tenir més èxit internacional, Black is Black. I certament la va tenir aquest èxit. Va arribar al número 1 a l'estat espanyol, als Estats Units va assolir el número 3 i al Canadà el número 2, si és que no em fallen els apunts que he trobat. I m'ha vingut de gust posar aquesta cançó perquè jo la primera vegada que la vaig escoltar va ser a la principis de la tardor de 1966, és a dir, 60 anys enrere, només 60 anys. Què són 60 anys? No res, això. Vinga, seguim ara. L'esmentat Daniel Genaris estiuejava a Cubelles i es va involucrar d'una manera totalment desinteressada en el quadre escènic. Formava part de l'elenc teatral de Ràdio Barcelona. Va intervenir en la primera obra radiada en català per aquesta emissora després de la guerra. Acompanyava el seu gran domini de l'escena amb una perfecta dicció i era una persona amb una enorme paciència. En aquells anys 50, quan arribava l'estiu, mossèn Miquel Estruc li delegava les funcions de director i durant l'hivern, en Genaris, també donava un cop de mà al capellà. Es prenia la seva tasca tan seriosament que quan s'acostava la data de l'estrena es desplaçava un cop a la setmana a Cubelles, dirigia l'assaig i es quedava a dormir a la nostra vila per l'endemà de bon matí tornar a Barcelona. També actuava en alguna obra, com per exemple Don Gonzalo o L'orgull del Gec, d'Albert Llanes, en la qual hi tenia un paper destacat. Els seus antics deixebles el recorden com una persona amable i senzilla, igual que la seva esposa, Assumpció Roldán, descendent de Cubelles. Com a nota curiosa, en l'acte del 3 d'agost de 1953, la Junta del Centre Catequístic va acordar d'obsequiar Daniel Genaris amb un parell de dotzenes de melons per la seva desinteressada tasca en pro del teatre.

criada. Qui gosarà ton cor omplir de joia? Qui gosarà deixar-te espaterrada? Donzella esdevinguda, dissortada, quelcom astorador t'ha encès el pit. Els llavis et van fer una segellada. De fot, quin català!

Ara li ha tocat el torn a la Trinca amb el tema Les Sardanes de l'àlbum Festa Major de 1970 o 1969, un d'aquests dos anys. Bé, continuant amb el teatre estiuenc, el quadre escènic va oferir Sang Blava de Josep Pous i Pagès i un sainet còmic el 1952. La mare de Santiago Rusiñol el 1953. La Dida de Frederic Soler Pitarra el 1954. El Sant Cris Gros el 1955. La Pepa Maca, de Cecília A. Màntua, i Una història qualsevol, de Josep C. Tàpies i Santiago Vendrell, el 1956, i El gran egoista, dels mateixos autors, el 1957. Aquesta darrera va tenir lloc quan mossèn Miquel Estruc tot just acabava de deixar Cubelles. Bé, ho deixem aquí. Encara queda bastant per explicar del quadre escènic del Centre Catequístic Parroquial. Per això ho deixarem per la setmana que vinent, perquè ara d'aquí al final em ve de gust doncs, només posar música. I comencem ara amb un grup de soul, instrumental de soul, que porta un grup que es diu The Marquês, amb el títol Morning After.

Un dels més músics més assidus a aquest programa és l'immortal Otis Redding, el rei del sul. Aquí escoltarem ara amb el tema de Hucklebuck.

I ara escoltarem Eric Burdon and the Animals amb el tema San Francisco Night. Resulta que l'any 1964 els The Animals, un dels grans grups britànics de l'època, van viatjar, va ser un dels grups que van viatjar a Estats Units el que es va anomenar la invasió britànica després que els Beatles obrissin pas aquell any 1964. The Animals es van dissoldre, però després no van trigar a reaparèixer amb el nom d'Eric Burdon and The Animals, i ara els escoltem doncs, amb el tema que he citat, San Francisco Night.

I ara passarem a escoltar un dels grans èxits del tombant dels anys 60 i 70, American Woman, a càrrec del grup canadenc The Guess Who.

Vinga, i per tancar aquest programa d'avui escoltarem ara J.J. Cale, un cantant nord-americà ja desaparegut, que va ser un dels pioners de l'anomenat Tulsa Sound, una barreja de blues, rockabilly, country i jazz. Moltes de les cançons de les quals va ser autor J.J. Cale van portar la fama Eric Clapton, com aquesta que escoltarem ara a continuació, Call Me the Breeze.

0: Bé, doncs amb aquest tema tan preciós ja hem arribat al final. Una vegada més, gràcies per escoltar-nos i fins la propera ocasió. Adéu-siau.
1: Heu escoltat Can 60, un desordre radiofònic dirigit i presentat per Joan Vidal.

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Bona tarda, Cubelles. Jo sóc DJ Romo. I avui, DJ Romo, Weekend Night Session.
3: Benvinguts a la màquina del temps.
4: Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Desde Música en Conza.
1: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat. Hey. Now just get in and close the door.

0: Cubelles, deixa't conquerir pel sabor autèntic d'Itàlia. Descobreix bar-restaurant pizzeria L'Autentico by Francesco, antic restaurant nàutic Cubelles, al passeig marítim número 12. Pizzas artesanes, pasta deliciosa i l'ambient perfecte davant del mar. Vine amb família, amics o en parella i gaudeix de la veritable cuina italiana. Reserva ara al 93 895 1051. L'Autentico by Francesco, el gust autèntic que et farà tornar. Esta vida es bella.
1: Ràdio Cubelles, al mitjà multimèdia, per saber què passa a Cubelles.

en punt dels xicots, eh? Home, el punk és així. Si ells ho agafen en punta, jo també. I en una de famosa seva que hi diu Comando. Au!

ell ho ha volgut així, doncs jo també. Eh? I ens posen amb aquest plan de vida, doncs vinga, que són els reis del pang, eh? Doncs...

Vinga, la lluita de los Ramones, i jo, i un servidor, eh? Això encara que no ho sembli, és el programa 50 del 60 a Ràdio Cubelles. I aquests són els reis del punk. Vinga, Ramones. 1, 2, 3, 4.

em falta la intel·ligència artificial, però déu-n'hi-do les hormones, eh? No m'han deixat ni apuntar. Bueno, pues ara continuo

Doncs, Critting Hop. I llavors la que m'havia apuntat, perquè la vida és així, es diu Baby, I Love You. Vinga.

Ai, de veritat que quadriculats sí que ho són, perquè si bé que és... No, no, els xicots això pot també, eh? I els temps quasi tots són iguals, doncs. Pues ara diu, aquesta que diu, I wanna be Sid Day, la 12.

pobra bateria. Bueno, doncs, vaig una altra vegada. Aviam. Bé, ara us farem una vegueria, perquè mira, aviam si aquesta és diferent que us l'he posat abans, però per despistar una mica, sabeu? Doncs posarem aquesta que diu comando, perquè ara com que jo estic una mica... doncs comando, aviam, veus? Mira.

0: I sí,
1: Ara, ja fan el que volen, eh? Vull dir, ja m'han enganxat una cosa. Ai, pensava que seria més llarga i no, més curta. Au, mira, els xicots van per aquesta banda. Doncs, i a mi em falta per acabar 2 minuts. Doncs, 2 minuts, Judy is punk. Doncs, per això eren els Ramones autèntics, amb una pantalla. Puf, que el pop em plegava ja, i em plega. I no pleguis, home, que això no passa sempre. Doncs, fins ara, amb els Ramones. Adéu.

Ai, sí. Amics meus, aquest ha sigut l'especial, però molt especial, de Los Ramones. Fins una altra. Adéu-siau.

0: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
1: T'espero el diumenge, a les 6 de la tarda, a Ràdio Cubelles.
0: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
1: T'espero el diumenge, a les 6 de la tarda, a Ràdio Cubelles.

Bueno, i continuem a Sintonia Espiritual. Estem parlant d'un tema que ens convida a reflexionar, però també a mirar cap al futur: les malalties minoritàries i la investigació científica. Fins ara, el doctor Marc Molina

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: Ràdio Cubelles. Notícies.
0: Des d'aquest mes d'octubre, la Direcció General de Trànsit ha actualitzat la normativa que afecta especialment els vehicles de mobilitat personal, que són més coneguts popularment com els patinets. Per aquest motiu, la policia local ha començat informant els seus controls de trànsit de l'obligatorietat de l'ús del casc i de portar armilla reflectant il·luminació quan se circuli de nit o en males condicions de visibilitat. El sergent de la policia local, Alex Osorio, ha comentat que la regulació dels patinets era una qüestió pendent i que ara això dona més eines als agents per poder controlar la mobilitat i, sobretot, reduir els accidents d'aquesta mena de vehicles.
2: És que era una assignatura pendent, era un vehicle que bueno, no sabia en la categoria en la que es trobava, si era una joguina, si era un vehicle, al final ha quedat ja bastant definit i això ens ajuda a nosaltres pues, a saber i als mateixos usuaris i conductors què és el que poden fer i el que no poden fer. I bueno, un dels objectius és també reduir la sinistralitat que tenia aquest tipus de vehicle.
0: En la mateixa línia s'ha expressat l'alcaldessa Rosa Fonoll, que ha defensat que les campanyes de controls que s'aniran fent al carrer a Cubelles han de servir sobretot per millorar la seguretat.
3: Bé, amb aquestes campanyes el que es pretén és incrementar la seguretat dels ciutadans i dels conductors de les motocicletes, dels vehicles i sobretot dels patinets i de les motos. I des de la policia local estem fent aquesta campanya per informar que han sortit les noves lleis i que l'incompleixi ja alhora pues, ja se l'ha de sancionar. I esperem pues, que la ciutadania sigui conscient de que primer és la seva vida i que compleixi aquestes normatives.
0: Per la seva banda, Àlex Osorio, sergent de la policia local, ha insistit que, prèviament a les novetats d'aquest mes d'octubre, des de fa uns mesos, també és obligatori per als conductors dels patinets elèctrics tenir una assegurança i que el vehicle estigui registrat correctament.
2: La part ja una miqueta més burocràtica, que és que han d'estar registrats aquest tipus de vehicle i han de tenir una assegurança. Jo, als usuaris de patinet, jo els demano, sisplau, que estiguin l'assegurança, perquè malauradament es produeixen accidents i són de vegades greus i afecten a terceres persones. I aquestes persones, al igual que l'usuari del patinet, queda desprotegit. I l'assegurança, l'objectiu que té és que quedin totalment bueno, protegits econòmicament i que puguin ser, bueno, que algú s'encarregui de que pues, pugui anar al metge i que es paguin la despesa que puguin haver. A part dels danys que puguin causar a elements de la via, altres vehicles, etc., però sobretot als vianants.
0: En un control que ha muntat la policia local aquest dimecres al matí, a prop de l'estació de tren, han aturat fins a 17 vehicles en què els han informat de les novetats que han entrat en vigor des d'aquest mes d'octubre i els han revisat també la documentació. Segons els agents, han tramitat finalment en aquest control 6 denúncies, 4 d'elles per no portar el casc, una per circular per la vorera i una altra per conduir amb els auriculars posats. L'associació Mirall Blau acaba d'inaugurar un nou centre de teràpies ocupacionals a Vilanova i la Geltrú que va adreçat a persones amb discapacitat intel·lectual i diversitat funcional. La directora de l'entitat és la cubellenca Susana Lozano Camacho, que ha passat recentment per Ràdio Cubelles, on ha exposat els objectius d'aquest servei concebut per oferir una atenció personalitzada i fomentar una integració plena a la comunitat. La iniciativa respon a una forta motivació personal i familiar de la mateixa cubellenca Susana Lozano.
4: Es muy vocacional, te voy a decir. Es vocacional. Yo llevo muchos años trabajando en lo que la discapacidad intelectual o diversidad funcional lleva, porque yo tengo un hijo, Gonzalo, con 17 años y tiene TEA y trastorno del desarrollo del lenguaje. Durante todos estos años que con Gonzalo te vas dando cuenta de la necesidad real que hay, pues, de trabajar, de incluir, hacer inclusión y de ir más allá con este colectivo, ¿no? Entonces, después de meditar mucho tiempo y seguir trabajando y tal, pues llega a la conclusión de que era hora ya, pues, trabajar algo más personal. Algo más personal, algo más cara mirado también, pues, a Gonzalo, a mi hijo, y por qué no dar esa inclusión a 24 chicos más, que es lo que nosotros podemos acaparar en nuestro centro.
0: Lozano ha explicat que aquest projecte de Mirall Blau va néixer arran de la seva experiència com a mare d'un jove que ara té 17 anys, que té trastorn de l'espectre autista i trastorn del desenvolupament del llenguatge, un fet que li ha permès constatar la falta de recursos existents per a aquest col·lectiu, sobretot un cop superada l'etapa escolar obligatòria. L'associació Mirall Blau planteja una atenció diurna en horari de 9 del matí 5 de la tarda amb l'objectiu de mantenir els usuaris actius amb dinàmiques quotidianes, com ara fer sortides al mercat i les compres per preparar els menjars, la gestió del dia a dia. També busquen activitats físiques o esportives que estiguin adaptades per afavorir la salut i la convivència i ofereixen activitats ocupacionals per evitar el sedentarisme i potenciar les capacitats individuals. El centre, situat a Vilanova, arrenca amb un màxim de 24 places, combinant places privades amb places concertades que arribaran mitjançant els serveis socials territorials del Garraf. Segons ha detallat la directora Susana Lozano, l'ingrés en el centre segueix un protocol previ en què la persona interessada passa una jornada de prova per garantir que se sent còmoda i adaptada a la dinàmica abans de formalitzar l'admissió.
4: Nosaltres tenim un protocol que tenemos que llevar muy a rajatabla, que son todas las personas que están interesadas, tienen que venir un día a probar con nosotros cómo se sienten. Nosotros queremos que las personas que vengan se sientan a gusto, tranquilos, bien, sobre todo que vengan contentos. Están contentos y ese protocolo nos lleva, pues, a pasar lo que te comentaba un día con nosotros y ese, y una vez que ellos deciden, pues sí, oye, pues vamos a venir, pues entonces ya se empieza, pues, una serie de papeleos, para que me entiendas, ¿no? Para poder entrar al centro, porque claro, tenemos que tener también todo controlado, ¿no?
0: Tot i que l'espai de Mirall Blau s'ha acabat establint a Vilanova i la Geltrú, Susana Lozano ha assenyalat que inicialment van presentar la proposta també a l'Ajuntament de Cubelles, ja que resideix aquí, tot i que la proposta no es va arribar a concretar. En tot, la responsable no descarta obrir en un futur un segon servei de teràpies ocupacionals aquí al municipi i d'aquesta manera donar resposta també a la demanda creixent que hi ha tant a Cubelles com a tot el Garraf. El govern local ha aprovat el nou projecte per desencallar les obres del Centre de Serveis per a la Gent Gran, el CEIAR. Aquestes feines es van aturar fa aproximadament 3 anys, al cap de poques setmanes de començar, per mancances tècniques i problemes amb l'empresa licitadora. El pressupost previst en el nou projecte és ara d'uns 240.000 euros per acabar aquesta reforma de la part del Centre Social Joan Roig i Piera que ocupaven l'antic espai jove i la sala d'activitats. Segons la regidora de Gent Gran, Alexandra Corbillo, un cop feta aquesta aprovació del projecte, les obres haurien de sortir a concurs tan aviat com sigui possible.
5: S'està desencallant, ja s'ha aprovat el projecte arquitectònic i ara pues, estan redactant els plecs perquè pugui sortir i desitjo que sigui abans de que puguem veure allà paletes abans de final d'any. Ho desitjo, de veritat que ho desitgem tot el govern amb molta... Bueno, espero que sí.
0: L'aprovació del projecte, anomenat tècnicament modificació i actualització bàsica i d'execució per la reforma i adequació del nou centre de dia per a la gent gran, redactat per l'arquitecte Joaquín Cortés, s'ha aprovat aquest finals de setembre i, de fet, aquesta mateixa setmana d'octubre s'ha anunciat oficialment en els butlletins oficials. La regidora Alexandra Corbillo feia mesos que anava darrere de poder tancar els detalls i els tràmits amb els serveis tècnics municipals per poder desbloquejar aquestes obres. Tal com ha explicat en una entrevista a Ràdio Cubelles, el camí de l'administració però té uns passos que s'han de seguir amb garanties.
5: Es fa un projecte per quan estava al local d'una manera. Ara el local està amb un altre, perquè hi ha unes obres fetes. Llavors, s'ha de fer un altre projecte amb aquestes obres, aquest projecte s'ha d'aprovar, aquest projecte doncs, ha de passar totes les fases d'aprovació tècniques, totes les fases d'aprovació també a nivell de circuit de l'Ajuntament, internes, fer tots els plecs tècnics, els plecs administratius, llançar la licitació, que hi hagi un període de presentació d'ofertes, pues, tot això ha anat passant els mesos.
0: I pel que fa al funcionament d'aquest equipament, que s'anomenarà SAIAR, que és una mena de centre de serveis destinat a la gent gran, doncs un cop estigui acabat serà l'empresa pública Sumar, la que s'encarregarà de la gestió d'aquest servei. Després que, recordem, el ple municipal va aprovar un reglament d'aquest servei amb la proposta de conveni i amb la compra d'una participació de l'empresa. La iniciativa també compta, recordem, amb el suport de la Generalitat i en un primer moment hauria d'oferir 25 places. La Biblioteca de Cubelles és el punt de trobada del nou Espai Comunitari de Benestar. Es tracta d'un projecte del Consell Comarcal del Garraf, compartit també amb Canyelles i Olivella, que forma part de les accions del Servei de Primera Acollida. Es tracta concretament de 12 sessions que combinen eines de gestió emocional, tallers d'art-teràpia i art floral i suport mutu intergeneracional. Una iniciativa que sorgeix de l'experiència prèvia que s'ha adquirit amb els grups de dol migratori i de la detecció d'una necessitat de treballar amb un model nou més obert a tota la ciutadania que reforci el benestar comunitari. El projecte busca, per tant, normalitzar algunes experiències humanes, com ara la pèrdua, la reconstrucció vital i la gestió de les emocions i trencar les bombolles d'aïllament, fomentar un autèntic teixit comunitari on persones de diferents trajectòries puguin compartir vivències i crear una xarxa de suport sòlida. L'espai està obert a qualsevol persona de Canyelles, Cubelles i Olivella qui vulgui participar en unes sessions que es fan els dimarts de 10 del matí a 11:45 del migdia a la biblioteca fins al 12 de desembre, cada dimarts en aquests horaris. La metodologia és participativa, es fan ús de dinàmiques com el mapa corporal o la meditació per incentivar una participació activa. També es preveu la incorporació gradual de persones grans en algunes de les sessions amb la voluntat de potenciar un intercanvi mutu intergeneracional entre col·lectius. L'Espai Comunitari de Benestar vol convertir-se en una eina de transformació social i un punt de referència, sobretot per a les persones participants, però també per tota la societat. El projecte, com dèiem, s'emmarca dins les accions del Servei de Primera Acollida i es pot contactar mitjançant un missatge en un número de WhatsApp disponible al web de l'Ajuntament i del Consell Comarcal. Cubelles ha acollit una visita institucional d'alcaldes provinents d'Ucraïna. Aquest dimecres, el govern local s'ha reunit amb una representació política i tècnica provinent de la regió de Vinnytsia, convidada per la Diputació de Barcelona. En Volodymyr Basilievich, alcalde de Bar, un municipi que agrupa uns quants nuclis amb una població total d'uns 40.000 habitants, ha agraït el gest de ciutats catalanes com Cubelles per reunir-s'hi i establir possibles intercanvis.
6: З таким важливим візитом поділитись досвідом і подякувати таким містам, як Кубельяс, Барселона, провінційній раді за те, що вони допомагають Україні, допомагають жителям нашим в такий непростий час.
7: Nosotros, para nosotros esta visita es muy importante. Agradecemos muchísimo a la Diputación de Barcelona, a las ciudades como Cubelles, a otras ciudades, a los que nos apoyan en estos tiempos tan difíciles.
0: El regidor d'Integració Europea, Per Rodríguez, ha destacat que la visita dels representants ucraïnesos ha servit també per donar a conèixer la situació econòmica actual de Cubelles i els projectes de futur més immediats.
8: Ara anirem cap a l'espai jove una mica perquè també s'havien interessat per les polítiques de desenvolupament en l'àmbit de les polítiques de joventut i després també farem un recorregut per tres empreses diferents al municipi també per veure, no?, com estem nosaltres treballant el desenvolupament del polígon industrial les Salines, no?, també amb l'incorporació de la nova plataforma logística, una mica amb el càmping també que es farà en els propers mesos, una mica, no?, com treballem també a nivell econòmic, al sector també turístic.
0: Rodríguez, regidor d'Integració Europea, també ha recordat els gestos de suport cap a Ucraïna que s'han fet des de l'Ajuntament de Cubelles.
8: L'Ajuntament, doncs, des del primer 1, doncs, ha mostrat aquest suport, aquesta solidaritat amb el poble ucraïnès. Recordem que també tenim famílies refugiades instal·lades al municipi, no?, que els seus fills també, doncs, estudien aquí. Per tant, creiem que era un gest més que fèiem de la mà de la Diputació de Barcelona doncs, a mostrar aquest suport un cop més cap al poble ucraïnès.
0: I l'alcaldessa Rosa Fonoll ha comentat l'experiència de rebre una visita especial de representants d'Ucraïna i, per tant, un país en guerra des de fa més de 3 anys.
3: També els hem donat molt suport amb el tema de la crisi bèl·lica que estan patint, que ens han explicat una mica per sobre i, bueno, que s'estan acostant molt al model europeu. I això és el que, bueno, penso que va acabant per bon camí. L'alcalde que ha vingut, un d'ells, és alcalde d'una població com ara la nostra, uns 18.000 habitants. El que passa que s'uneixen tots els pobles del costat, que això fa que siguin uns 40, i jo li he dit que, bueno, que potser això feia més força, i he dit que potser també més problemes, no? És una cosa que m'ha sobtat.
0: Recordem que al febrer de 2022 Rússia va iniciar una invasió a gran escala d'Ucraïna que va provocar una crisi de refugiats amb més de 6 milions i mig d'ucraïnesos fugint del país i un terç de la població desplaçada. Ja està en marxa la campanya de vacunació de la grip i la Covid-19. Des d'aquesta setmana, el CAP de Cubelles ja té obertes les cites per vacunar els col·lectius més vulnerables, com les persones de 80 anys o més i els infants, a banda de també els col·lectius més exposats, com els professionals de la salut i sociosanitaris. Salut ha engegat aquesta setmana la campanya de vacunació a tot el país. Des d'aquest dilluns, els primers col·lectius ja poden demanar hora per rebre la vacuna al CAP de Cubelles. Fins al 26 d'octubre, la vacunació restringeix els col·lectius vulnerables i més exposats a aquestes infeccions. Concretament, en el primer període, poden vacunar-se les persones que viuen en residències, les persones de 80 anys o més, les dones embarassades, els infants d'entre 6 mesos i fins als 5 anys, i el personal sanitari i sociosanitari. El 26 d'octubre s'engegarà la segona fase, que ampliarà la vacunació a persones de 60 anys o més, altres grups de risc i professionals de serveis essencials. En aquesta etapa, la vacunació es farà encara amb cita prèvia, però una de les novetats és que a partir del 16 de novembre ja es podrà accedir a la vacunació sense cita prèvia als centres d'atenció primària. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha destacat la importància de vacunar-se i ha indicat que això contribueix a la vacunació espontània, que ja es va engegar l'any passat, que és la que es permetrà a partir del 16 de novembre. Ha matisat, però, que és important demanar hora, ja que això és el que ha de permetre augmentar el nombre de vacunats al final.
9: És una decisió individual, evidentment, però és una decisió col·lectiva i una decisió que volem promoure des del govern, especialment en la gent gran i especialment en els nens, no? I totes les persones vulnerables. Per tant, amb aquest inici animem a demanar cita prèvia, mantenint la vacunació espontània a partir del 16 de novembre. Important, pensem que va contribuir a augmentar la cobertura en la campanya passada, però evidentment la cita prèvia a través de La Meva Salut ha de ser l'instrument que ens permeti augmentar el nombre de persones vacunades al país.
0: I la cap del Servei de Medicina Preventiva, Montse Martínez, ha assenyalat que aquest any hi haurà vacunes noves perquè s'han incorporat 3 soques noves i els vaccins s'han adaptat.
10: Tenim vacunes completament noves, tant de grip com de Covid. Recordem que la vacuna de grip ja des de l'any passat és trivalent. Si us en recordeu una mica, els que porteu una mica més de temps, hem tingut vacunes trivalents, després tetravalents i ara hem tornat a tenir trivalents. Doncs des de l'any passat tornem a tenir trivalents i aquest any és molt novedós perquè les 3 soques s'han modificat, s'han adaptat i són totalment noves. I a més, com ja han comentat també el secretari, també i l'Albert, tenim la variant XFG circulant i les vacunes que ja tenim, que ja les tenim a les nostres neveres i ja hem començat a distribuir des de fa dies als centres sanitaris per poder començar la campanya, són vacunes adaptades.
0: La voluntat del Departament de Salut de la Generalitat és concentrar l'activitat de vacunació tant com sigui possible abans del Nadal. Convocada una vaga general pel pròxim dia 11 de novembre. Les organitzacions que convoquen aquesta aturada diuen que ho fan sota els temes principals de l'habitatge i els salaris dignes. Així ho han anunciat en roda de premsa aquest dimecres a representants dels sindicats convocants, que són Comissions Obreres, UGT, la CGT, la Intersindical Alternativa de Catalunya, la COBAS, la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca i el Sindicat de Llogateres, després d'acordar-ho en una reunió. La portaveu del Sindicat de Llogateres de Catalunya, Carme Arcarazo, ha explicat que aquesta vaga per l'habitatge vol aconseguir demandes concretes i ha assenyalat que, sobretot, pretén aturar la compra especulativa i els desnonaments.
11: Unes demandes molt concretes per aconseguir contractes indefinits, que baixin de manera dràstica els preus dels lloguers, però que pugin els salaris. És una vaga per aconseguir que es prohibeixin les compres especulatives. És una vaga per aconseguir un impost a la riquesa que ens permeti ampliar de veritat el parc públic. I també és una vaga per aconseguir drets sindicals al món dels lloguers, al món dels llogaters, i una vaga per aturar, en definitiva, els desnonaments.
0: La secretària general de Comissions Obreres de Catalunya, Belén López, ha reclamat que la mobilització per la vaga de l'11 de novembre marqui un abans i un després, ha dit, i ha demanat que s'aturi el país.
12: Una vaga que ha de ser una immensa mobilització que marqui un abans i un després. Ja n'hi ha prou de marges empresarials històrics que creixen i creixen i creixen i la riquesa no arriba a les butxaques de la gent treballadora. Només fan complir les butxaques dels especuladors i de les grans empreses. Per tant, nosaltres el que demanem és que tothom s'assumi en aquesta vaga general i que el dia 11 de novembre aturem el país, que estic convençuda que serà així i serà tot un èxit.
0: I el secretari general de la UGT de Catalunya, Camil Ros, ha indicat que la vaga per l'habitatge no és improvisada i ha assenyalat que la mobilització pel desnonament de la Mari Carmen a Madrid i la votació dels decrets al Congrés dels Diputats haurien sigut els elements determinants per impulsar-la.
13: Aquesta vaga no és una vaga improvisada. Per això també suposo que estem aquí totes les organitzacions. Ja feia mesos i mesos que se'n parlava. Faltava trobar l'oportunitat o decidir quan. I a vegades les coses no es poden planificar, sinó que cal actuar en el moment. I, evidentment, a partir dels fets ocorreguts i de l'esclat de mobilització que va sortir arrel de la Mari Carmen, ha estat un element determinant. L'altre element determinant és la votació al Congrés de Diputats, que les dretes tomben de forma inhumana aquells decrets.
0: La data de l'11 de novembre s'ha donat a conèixer després de saber-se la mort de la Mari Carmen, la dona desnonada a Madrid, que va encendre el moviment per l'habitatge arreu de l'Estat. A banda dels sindicats, la plataforma Dignitat a les Vies també ha anunciat que s'afegeix a aquesta convocatòria de vaga de l'11 de novembre.
14: Arriba una nova jornada esportiva aquest cap de setmana on el club de futbol Cubelles afronta dissabte una nova jornada de la segona catalana amb un partit exigent davant del Ulldecona. El conjunt cubellenc arriba al duel amb 6 punts després de 3 jornades i ocupa la quarta posició, mentre que els ebrencs també sumen 6 punts i són tercers. El Cubelles ha començat la temporada amb 2 victòries i una derrota. L'equip de Josu i Manol va debutar guanyant per 1-2 al camp del Torreforta i una setmana després va superar el Camarles 2-0. A la tercera jornada i en ple cap de setmana amb alertes i aiguats per tot Catalunya va arribar la primera derrota per 2-0 al camp de l'Amposta. L'Ulldecona presenta també un balanç de 2 victòries i una derrota. Va començar la Lliga amb una contundent 3-0 davant de l'Ampolla, va guanyar 0-2 a Amposta i en l'última jornada disputada va perdre 1-4 davant del Calafell. Els dos equips arriben, per tant, separats només per la diferència de gols. El partit es jugarà dissabte a 6:45 al Municipal Josep Pons i Ventura i servirà per veure quin dels dos equips és capaç de recuperar el camí de la victòria i mantenir-se en aquesta zona alta de la competició. Pel que fa al segon equip del club de futbol Cubelles, també tindrà jornada. En aquest cas, jugarà a Vilanova del Camí i ho farà divendres al vespre, en un partit avançat a la jornada on els cubellencs tornaran a competició després d'haver ajornat el seu partit el passat cap de setmana, moments abans de començar davant del Vegas, just quan es va anunciar l'alerta per als aiguats que van patir durant el dissabte a la tarda. Per altra banda, tenim el club de futbol Sala Cubelles, que diumenge farà el seu debut a la primera divisió catalana, després que el partit de la primera jornada davant del Sant Just també quedés suspès. El debut serà especialment atractiu perquè arribarà en format de derbi comarcal a la pista del club de futbol Sala Sitges. Serà diumenge a 6:45 de la tarda i el partit doncs, es disputarà al pavelló dels Pinsbens. Tornen a retrobar-se doncs, dos equips que tenen molta història de competició, una rivalitat important, i a més ho fan doncs, en aquest debut a la primera divisió catalana, després doncs, que la primera jornada no es pogués disputar amb normalitat. També diumenge el club de futbol Sala B rebrà el CAS B en el que serà la segona jornada de Lliga. I en hoquei, el primer equip del Club Patí Cubelles tornarà a jugar a casa després d'estrenar la temporada amb un empat a la pista del Vendrell i una derrota. Un partit que els cubellencs doncs, no van aconseguir sumar i, per tant, només han pogut sumar un punt en les dues primeres jornades disputades. Aquest diumenge, a 1:45, el rival serà l'Espanyol. El partit arriba, per tant, amb el repte d'aconseguir la primera victòria del curs davant de l'afició cubellenca. Pel que fa a l'equip també del Club Patí Cubelles, tindrà el B, el conjunt femení també jugarà. En aquest cas, jugaran a domicili pel que fa al B a la pista del Joieries Moner Sant Ramon i el femení a la pista del Sant Feliu. I pel que fa a vòlei, doncs aquesta setmana no hi haurà competició. Ja el calendari estava estipulat així, que aquesta setmana hi havia descans. És probable que s'aprofiti per recuperar partits que no es van poder disputar el passat cap de setmana. Així doncs, una jornada intensa per uns equips que tornaran a la competició, molts d'ells després d'haver-se quedat amb les ganes el passat cap de setmana, i estarem molt pendents primer del debut del futbol sala a la primera catalana en aquest derbi davant dels Sitges i, evidentment, el retorn del club de futbol Cubelles al Josep Pons i Ventura amb la visita de l'Ull de Cona, aquest rival a la zona alta de moment en aquest inici de Lliga.
0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
15: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
16: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
17: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngels
0: Fuster. Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
17: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
16: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Girl, I'm at work now. Let me talk to you later.
1: Thank you.

rock and roll.

Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat. Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

començat per tot lo alto amb el senyor Antonio Sorgentone amb la cançó Boogie Boogie Buga... No, perdó, aquest és el de les Andrew Sisters. Aquesta és Boogie Boogie Boy. Què tal? Com anant la setmana? Espero que hagi anat superbé. Pluges, alertes, avant salva. Suposo que hem resistit a les pluges. Espero que s'arregli una mica el temps, perquè el dia 18 tenim una superpunxada aquí a Llorenç del Penedès. Després ja us en parlaré de la punxada. I també el dia 17, si tot va bé, aquí a prop de casa. Però això serà després, després d'escoltar, hem començat amb un senyor que m'encanta, vaig començar a conèixer aquest gran artista al Hollister, al bar del Dani Lassun, amb una cançó que no parava de posar-la al Dani, al Pete Pete, que us l'he portat alguna vegada a les temporades anteriors, i doncs avui he portat una altra cançó del seu repertori, que m'encanta, és molta energia positiva, i per començar el programa d'avui, La Maleta, doncs què millor que posar canya. Canya, perquè això representa que el programa d'avui serà replet de música guai, com sempre, però amb bon rotllo i començar super, super energètics, positivament parlant, clar. I ara seguim el programa amb un altre que també sabeu que m'agrada molt, que per mi és el representant del rock and roll barra rockabilly de la nostra època, del segle XXI, ja que els altres, els pioners, els nostres reis, Elvis, Chuck Berry, tots aquests ja no hi són, però també van deixar bona escola, i en aquest cas el J.D. McPherson, que ens ha visitat, ja ho sabeu, que us he comentat diverses vegades, rotllo mantra, ens ha visitat moltes vegades aquí a Barcelona, el J.D. McPherson, i té una carrera molt, molt, molt, molt prolífica, i m'agrada portar moltes coses variades, no sempre quedar-nos amb una cançó. Aquesta cançó es diu It Shook Me Up, molt xula, també la podeu trobar al YouTube, si el voleu veure en directe com la toca, i veure'l, de cuerpo presente, i si no, doncs l'escoltem aquí avui a Ràdio Cubelles, a La Maleta de la Guspireta. Escoltem J.D. McPherson.

L'he vist en directe i és una passada. Els seus directes són impressionants i els seus gravacions d'estudi són espectaculars. Imagineu en directe. I ara passem a una altra que també l'he portat la setmana passada, no, que van fer swing l'altra setmana, la primera de la temporada d'aquesta nova temporada 26-27 de la Maleta de la Guspireta, per qui no s'han assabentat. El primer programa el vaig fer de rock and roll, ja sabeu que m'agrada portar un de rock and roll i un de swing, si tot va bé. I doncs el Johnny Burnett, avui sí que ho he dit bé, això és el que té ser Dory. Moltes vegades que quan tenim una edat, passes dels 40 i ja comença la memòria a flaquejar o a fer... Tens dislèxia, confons les lletres d'un lloc a l'altre. I el Johnny Burnett té moltes. I avui porto una que es diu Cincinnati Fireball. Gaudim-la a tope amb ell, amb el Johnny Burnett.

Cincinnati Fireball del Johnny Burnett. I ara passem amb un crack també dels nostres temps, que ja ens han passat el cartell de l'Screaming. Ja sabeu que a mi m'encanta anar intentant a tots els festivals de la nostra contrada, que no té res a envejar als Estats Units, perquè aquí també tenim gent guai, gent entesa, que ens organitzen grans festivals. En aquest cas tenim el Screaming, el High Rockabilly i que jo sàpiga ara mateix, que no em ve al cap, això sé, Dori, doncs tenim aquests dos més destacats de que podem gaudir de rock and roll amb gent molt important d'abans i d'ara, dels pocs que queden d'abans, per gaudir del bon rock and roll. I aquest any l'Screaming ja ens ha passat les dates. Seria del 7 al 13 de juny a Calella, com sempre. I tenim, doncs, com no, a la filla del Bill Haley, el senyor del Rock Around the Clock. Ja sabeu que l'he portat moltes vegades. Ja va venir aquesta temporada, no, l'anterior. El dijous estàvem tots nosaltres, The Wise Guys, Levi

Dexter, Lega Caster. El proper dia us portaré alguna cançó de Lega Caster, perquè no l'he portat avui. I, entre d'altres, tenim DJs guais de sempre, Jumping... Jethro, em sembla, que si no m'equivoco malament, The Killer Tones, i avui us porto un que m'encanta, un senyor que m'encanta, que es diu Charlie Hyton, Under Rock It's, en aquest cas ell, el Charlie Hyton, té cançons brutals, aquest senyor, brutals, i quan vaig veure que venia a l'Screaming ja m'he apuntat les dates per anar-hi. I avui, doncs, perquè els oients de Ràdio Cubelles puguin gaudir de la seva música, tot i que ja l'he portat alguna vegada des de que vaig començar els meus camins solitaris per la Ràdio Cubelles amb el meu programa, no? Doncs, en aquest cas, l'he portat moltes vegades, però com que sóc una remember, doncs avui us el torno a portar. Us deixo amb el Charlie Hyton, no parlo més, amb Hangover Blues. Escoltem-lo.

0: Hangover Blues del Charlie Hayton. I ara també passem a un altre. De moment no tenim velles glòries ni mòmies. Només hem tingut el Johnny Burnett i la resta són gent que encara estan vius, per sort, i podem gaudir de la seva música. I ara passem a un altre que no havia conegut jo, aquest artista, perquè ja us dic que els camins inescrutables del rock and roll són molt, molt amplis i són molts anys plens d'afanys, com diuen al Barça. Són molts anys que t'hi has de dedicar plenament, investigar, anar a concerts, a festivals, a escudrinyar per internet. Si t'agrada, doncs al final acabes descobrint coses increïbles i gent increïble. I en aquest cas, jo no coneixia el Sid Crowston, i el vaig descobrir quan un company, un amic que viu a per les Espanyes, que també fan festivals allà, no només aquí a Catalunya fem aquests festivals, sinó que també a Benidorm, crec, i per allà baix, no recordo ara, com sempre, però bueno, sí que fan festivals i també porten gent guai, en aquest cas el Sid Crowston, amb una cançó que a mi m'encanta, que es diu Coupe de Ville. Espero que us agradi, us deixo amb ell, amb el Sid Crowston.
1: Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue au célèbre Balajo ici à Paris. Et maintenant, je vous présente Monsieur Sid Crowston.

Anys mateixos s'aplaudeixen, tu. Perfecte. Doncs diem adeu, com dèiem, al Sea Crowston, amb Cup de Vil, i ara passem amb un altre que tenim aquí, que l'he portat moltes vegades, és que ara no em sortia el nom, l'he portat moltes vegades al Charlie Rich, Rebound, també l'hem ballat moltes vegades a les jams. Ara, després d'aquesta cançó, us explicaré les dues jams previstes, les dues punxades previstes per aquest mes d'octubre. Però abans escoltem el gran, el Charlie Rich, amb la cançó Rebound. Look out, baby, I'm happy to you. You've done something to me that you ought not do.

just like me. Charlie Rich amb Rebound. I com us deia, per fer anar fent boca bé. Veus? Això, el que dèiem, que el Charlie Rich està pendent a veure què dic. Doncs sí, aquest mes tenim una punxada a estar en l'aire. El dia 17 al Hollister, us acabaré de confirmar la setmana que ve, i el 18 ja està mega confirmada a l'aniversari del Carburador Springs, que és l'entitat que porta cotxes americans, motos americanes, porta de tot, el Sergi, i sempre estem allà al peu del canó, agraïts que ens faci aquesta oportunitat per poder punxar a l'aniversari. Aquest any és el quart aniversari del Carburador Springs. I estarem allà a Llorenç del Penedès a partir de les 9. Ells estan i jo a les 10 començo a punxar amb música sense parar fins quasi les 3. És una matinal, però amb migdia inclòs. Per tant, el dia 18 d'octubre, si no tenim res més a fer, a mirar cotxes americans, motos, guais. Fan una rutilla, si no, l'any passat ho van fer, aquest any no ho sé. Però bueno, en fi, allà hi haurà moguda, menjar, hi haurà beguda, hi haurà de tot, bona música i bon rotllo, com sempre, allà on anem. I la gent que ens acompanya, sempre. I per anar fent boca, doncs, de la punxada que ens espera, avui tenim el Ricky Nelson, un dels grans també de l'època, amb una cançó que m'encanta, que es diu Believe What You Say. Escoltem el Ricky Nelson.

Ricky Nelson amb Believe What You Say. Aquesta cançó també l'hem ballat i l'hem escoltat a l'Screaming, amb també que tenim grans DJs a l'Screaming, aquest festival de Calella que fan el mes de juny, com us he dit al principi, que ja tenim el cartell, podeu espigolar a la web de l'Screaming, a l'Instagram, podeu espigolar tot arreu, perquè ells doncs, bueno, fan ressò de tot el que... novetats, diguéssim, per l'any següent. Dit això, ara tenim també una altra cançó del J.D. McPherson, n'hem tingut al principi It Shook Me Up, i ara tenim una altra que també li encanta molt als meus companys de swing, que també ballem rock and roll, som molts, fem moltes coses a la vegada, i tenim una cançó que li encanta amb el José, aquesta li dedico per ell, Dimes for Nickels. Vinga, som-hi, escoltem-la!

Times for Nickels, del J.D. McPherson. Moltes hores al cotxe del José, tots els del Comando G, del Swing, que hem anat a les Jams, a Vilafranca, sempre han seguit a la Guspi, i si no hi havia punxada de Guspi, anàvem a ballar, és igual, la qüestió és anar a fer quelcom relacionat amb el rock and roll i el swing, que ens agrada molt el Comando G, està batejat el Comando G, perquè som el Comando Garraf, la majoria som tots del Garraf, i doncs això, ens van batejar així, mira, sí, poca feina que tenim. I de fet vaig ser jo, perquè com que sempre sóc així molt enginyosa, doncs bueno. En fi, que dedicat amb ells al Comando G, que me'ls estimo molt, hem compartit grans moments, han vingut a grans jams i hem fet grans coses. J.D. McPherson per ells. I ara seguim, que encara no l'havia posat avui, dic, no pot ser el rei del rock and roll, el gran déu del rock and roll, l'Elvis Presley, amb una cançó que l'he ballat molt, l'he posat molt perquè ballin i m'encanta, bueno, de fet, quasi totes de l'Elvis, per no dir totes, però hi ha més propenses, diguéssim, a ballar guai i les altres per escoltar doncs, a casa de tranquis, no? I en aquest cas, aquesta és per ballar guai, ja que portem aquesta tònica de passar-ho guai amb bon rotllo, i amb una cançó de l'Elvis, Elvis Presley, amb Ain't That Loving You. Escoltem-la i, sobretot, gaudim.

Elvis Presley, el gran, el més gran de tots els temps, el pioner de tot el que escoltem ara. Ara passem amb, també amb un dels grans que també ha tocat aquí a les nostres contrades, anècdotes, a vides i por haver, per la gent que encara ha compartit temps amb ell, el Chuck Berry, però no porto, bueno, la que porto sempre o les que porto sempre, sinó que anem canviant perquè també, com us dic, va ser molt llarga la carrera d'aquests grans artistes i van fer grans, grans cançons. En aquest cas, seria una cançó que es diu Reeling and Rocking. Escoltem el Chuck Berry de tota la vida, el Chuck. Vinga, som-hi, escoltem-la.

Reeling and Rocking del Chuck Berry. I ara passem, ja entrem quasi a la recta final del programa, però encara tenim artistes per gaudir avui a la maleta, i tenim una artista que a mi m'encanta, també me la va fer descobrir el company del Comando G, el senyor José, amb una jam a la cantera, me'n recordo perfectament, com si fos ahir. De lo que vaig sopar ahir no me'n recordaré, però de les coses que queden, fan petjada, perquè te'n recordes de la cançó, de la música, del moment, doncs el cervell té això. I me'n recordo de com em va explicar la noia aquesta, la Janis Martin, i de partir de llavors la punxava sempre, sempre les jams la punxo. Per tant, el dia 17 i 18 d'octubre, el 17 al Hollister, us diré els horaris, i el 18 a Llorenç del Penedès, a partir de les 10 del matí, a l'aniversari del Carburador Springs, el quart aniversari, amb cotxes americans i motos, recordeu-ho, la posaré. Per tant, si voleu venir a ballar, voleu passar un dematí guai, allà estarem. I posaré la Janis Martin amb aquesta cançó que em té enamorada, que es diu As Long As I'm Moving. Escoltem-la a ella, la única, la inigualable, Janis Martin.

Janis Martin, As Long As I'm Moving. I ara tenim un altre del gran, de l'Elvis Presley. Ja sabeu que m'agrada portar-la un parell o tres, ja que el programa, recordem que tenim un programa d'una hora i podem gaudir més de la música i de tot plegat, ja que ens van demanar els oients i els, diguéssim, els que ens escolten, que es feia curt el programa. Llavors, doncs, mira, vam augmentar una horeta, que així es pot gaudir una mica més. Dit això, tenim ara l'Elvis Presley amb una cançó que a mi m'encanta, que també he descobert de totes les pel·lis que té. Recordem que l'Elvis Presley també té una faceta d'artista, d'actor. Artista ho és en tots els camps. Actor va fer pel·lis, algunes estan a Filmin, no tenen... són dignes de mirar, molt xules. Veus a l'Elvis, a veure, no són grans espectacles d'efectes especials ni de grans interpretacions, però veiem a l'Elvis en el seu estat pur. Val molt la pena, els fans ens encanta. Doncs una cançó que es diu Make Me Know It, m'encanta, bueno, com tot d'ell, per a direu, però si aquesta tia li agrada tot el de l'Elvis, sí, és veritat. Però bueno, mira, així transmeto aquesta emoció i aquesta alegria i aquesta fan de que li tinc amb aquest senyor. Ja no m'enrotllo més, us deixo amb ell, amb l'Elvis Presley, Make Me Know It.

Make Me Know It, del senyor Elvis Presley. I ara tornem a tenir un altre del Chuck Berry. Ja sabeu que m'agrada molt portar diverses cançons dels mateixos artistes, perquè en tenen tantes que jo crec que en una vida que viurem no podrem escoltar-les totes. En fi, el Chuck Berry, aquesta cançó m'encanta, també la punxo molt a les jams, es diu Go Bobby Sucker. És boníssima, la vaig descobrir al maig amb una punxada dels 98 octans que fan també aquí aquest festival, que dura un cap de setmana, però està superbé, venen grups tot el cap de setmana. Punxada, vam tenir punxada els dos dies al Vips de rock and roll amb el nostre company el Mr. Fez. I res, va encantar, la vaig ballar i la vaig buscar i m'encanta. Chuck Berry, Go Bobby Sucker.

Chuck Berry amb Go Bobby Sucker per ballar rockabilly del més pur estat del tot plegat del rock and roll. Doncs ara tenim una altra del Johnny Burnett. Ens queden un parell o tres de cançons abans d'acabar el programa d'avui. Espero que us hagi agradat. Sempre fet des del cor, des del bon rotllo i des de passar-ho guai una estona, no? I oblidar-nos del nostre dia a dia, que les nostres obligacions, que són ben pesades de vegades. Sort de la música i altres coses que ens poden agradar, com pintar, dibuixar, fer fotos, fer qualsevol cosa, cosir, fer ganxet, el que ens agradi, però fer-ho per desconnectar. I en aquest cas la música sempre ens acompanya en tots els moments de la nostra vida, sempre. Tenim una cançó del Johnny Burnett que es diu Teary Up. Ja he portat abans una, però aquesta també val molt la pena. En fi, us deixo un vell amb el Johnny Burnett, Teary Up.

Johnny Burnett amb Tear Up. I ara entrem, a les últimes cançons del programa i ens n'anem amb el primer, amb el Little Richard, i deixo la traca final pel final. El Little Richard, que avui encara no havia sortit, i amb una cançó que es diu Rip It Up. Aquest senyor també va ser un pioner en el seu camp a l'època, als anys 50. Va conèixer l'Elvis, tots estaven interrelacionats. Però bueno, eren grans, els recordem com els grans, i us deixo amb ell, amb el Little Richard. Well,

Adéu al Little Richard i adéu al programa d'avui. Espero que us hagi agradat. Hem tingut grans de l'època d'ara i d'abans. I marxem amb el que em té a mi prendada d'ara, el J.D. McPherson, amb la cançó que el vaig descobrir, el North Side Gold. La ballem molt, la poso sempre, és una peça greatest hit per mi i espero que us agradi com a mi. Ens retrobem la setmana que ve aquí a la maleta de la Guspireta amb la Txell i espero que et gaudiu de la setmana, tant si plou com si neva com si fa sol, la qüestió és el bon rotllo i sempre alegria en tot el que fem. Ens escoltem la setmana que ve. Fins aviat, salut i res.

Bueno, bueno, i amb aquesta cançó finalitzem el programa d'avui. Jo sóc DJ Romo i ens veiem.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Benvinguts a la màquina del temps. Això és Més i Més. I és que comencem una altra edició d'aquesta bogeria de màquina del temps aquí al 107.5 de l'FM. Avui, Més de lo Més. Gloria Gaynor, I Will Survive. Comencem així de bé. Fran Recio, recordeu?

I és que és la veritable música més de més. Música que només trobes aquí, al 100% de l'FM Ràdio Cubelles, la teva màquina del temps. I és que ens agrada recordar, ens agrada somiar. Perquè sempre hi ha un moment per la bona música. I la música no té data. I per això estem aquí, per portar-te tota la bona música, tots els records. Fora de modes, la música que ens agrada, la música que va sonar i la música que sona. I ens anem amb uns nois que ens agrada moltíssim, ells ens són els Nacha Pop, i és la xica, la dona d'ahir, xica d'ahir.

peces anirem amb un altre tema més, més. Una gran veu. Un gran professional de la música. És

0: Més i més, és que volem més temes.
1: Los años de papel te vuelven a cegar como a no volver.
0: I aquí ho tens, Anita Ward, amb aquest tema excepcional, Ring My Bell.

un tema, un èxit, sense cap mena de dubtes, un èxit que traspassa les fronteres del temps. I és que el mar és viu, així que ens anirem mar a dintre amb els Héroes del Silencio.

Programa especialíssim de Més i Més amb els Héroes del Silencio. Ens anirem amb el Phil Ferrum, amb Galaxy, per ballar una mica, per ballar tota l'estona.

I és que estem disfrutant de la bona música. Temes que coneixem, temes que es porten molts records. Temes d'ahir, d'abans i de sempre. I ens anirem també amb una altra realitat, la realitat del Sobeca.

0: tema especial dedicat a la Charo, aquella gran tarotista, que també la van tindre aquí, Enigma 03, al seu programa de l'Hora Màgica. I ens anem amb la màgia del FBI Project per continuar ballant.
1: Hey, you. Hey, you. Don't be silly. Overcome them.

Excel·lent també aquests temes de més i més de la música ballonga. I és que aquí, a la teva ràdio, el 107.5 de l'FM, i aquest programa, La Màquina del Temps, tens tots els estils. Excepte un parell. I és que seguidament ens anirem amb els Romeos i la seva vida en rosa.

I és que la música també es diu que és amor. La bona música aquí, amb més i més. I ens anem molt respectablement amb els Melanquins, respectable.

Cantem d'aquells Stock Cake and Waterman. Respectable, Melan Kim. I ens anirem amb la dècada prodigiosa i aquell tema que també va sonar tant i tant Made in Spain.

Tota la música, tota la informació aquí, Ràdio Cubelles. Ens anem amb el MC Hammer.

I és que tots en volem més. Després d'aquest rap de l'MC Hammer ens anirem amb els Ronaldos, perquè volem més, quiero más.

I després del Ronaldo, que també ens veiem, ballarem amb el ritme de l'Sputnik. Volem més música, més temes. Més màquina del temps.

a Sputnik. I la nostra màquina de temps salta, salta amb els anys. Ens anem amb els Alaska i els Pegamoides. Horror en el supermercado.

I és que ens anem quedant sense temps. Aquest serà l'últim tema per aquesta setmana. Però recordeu, torneu la pròxima setmana que tindrem més. I quan acabi aquest programa no marxeu, perquè teniu tota la informació, més música, tots els estils, aquí, Ràdio Cubelles. Sense el punt de l'FM, que us ha parlat i us ha presentat aquesta màquina, els mandos d'aquesta màquina, boja màquina del temps, el Fran Red. I és que ens anem. Això ha sigut la teva màquina del temps. Tornarem la pròxima setmana.

oyes. Tu música. Desde Música en Concert.

un espai on la música house ens connecta. Energia positiva i ritme viu. Això és Bona Ona! Divendres a les 11 i dissabtes a les 12 de la nit. Des de la ràdio que et fa sentir. Ràdio Cubelles. Puja el volum. Benvinguts a la bona música. DJ Junior Vera.

Molt bona nit i encantat de ser amb tots vosaltres un cap de setmana més. Jordi Vera, en directe des de l'estudi 1 de Ràdio Cubelles. Només

Així que encantadíssim de ser un cap de setmana més aquí. Passar-vos la meva energia. Ritme viu. I recordar-vos, el nou Insta del programa, tot un èxit. Hem duplicat o triplicat ja la gent que hi som. Us recordo, bonaona.radio. Repeteixo, bonaona.radio. En aquest Insta tindreu tota la informació del programa i veureu els premiats i afortunats o afortunades que rebran la primera samarreta de la ràdio. Així que anem amb tota aquesta nit.

Això m'agrada!

deixa't emportar. Arriba l'estiu! Tu veia!

I ho recordem a tots aquells que vulgueu aconseguir la samarreta de la ràdio, que podeu fer-ho entrant dins del nostre nou espai web, www.bonaonaradio.com. Recordeu, bonaonaradio.com.

0: pays, perecedero.
1: En directe des de l'estudi de Ràdio Cubelles. Fa molta calor!

I recorda, cada divendres i cada dissabte nit estem aquí amb tu, des de la ràdio que et fa sentir. Sobre va! Bona hora!

Ara sí, per tots aquests que som de la generació boomer. Això ens sona a tots. Encantat d'estar una nit més amb vosaltres. Deixa't emportar! I sabem!

Aprofitem per recordar-vos a tots l'Instagram del programa. Bonaona.radio. Repeteixo. Bonaona.radio. Us esperem a tots.

I recordeu, cada divendres i cada dissabte a la nit, amb vosaltres! Així que aparca preocupacions. Tanca els ulls i gaudeix amb nosaltres. Sole!

aquí el programa d'aquesta nit. Moltíssimes gràcies a tots per acompanyar-nos, sentint la vostra companyia. I esperem haver-us transmès tota l'energia que volem cada cap de setmana. Encantat d'estar amb vosaltres. Fins al proper cap de setmana.

l'espai on la música house ens connecta. Energia positiva i ritme viu. Això és Bona Ona! Divendres a les 11 i dissabtes a les 12 de la nit. Des de la ràdio que et fa sentir. Ràdio Cubelles. Puja el volum. Benvinguts a la bona música. DJ Junior Vera.

flower, a black rose that grew through concrete.